0: Els membres del quartet Melos ens oferien el quartet de corda número 1 en do menor, opus 51 número 1 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb el poema simfònic Fonts de Roma, d'Ottorino Respighi. El centrem en la versió de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

Acabem de sentir el poema simfònic Fonts de Roma, que Ottorino Respighi va compondre l'any 1916. L'intèrpret era l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Sergei Prokofiev podrem sentir les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Ventafocs. Ens acompanya el pianista Frederic Chiu.

0: Fins aquí les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Ventafocs de Sergei Prokófiev. Sentíem el pianista Frederic Chiu.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

És el moment ara de sentir una de les cantates de Giacomo Carissimi. Hem escollit la que es titula Piangete o me piangete. L'interpretaran la soprano Noemi Kiss i l'ensemble Solamente.

0: Hem sentit la cantata Piangete oimè piangete de Giacomo Carissimi en la versió de la soprano Noemi Kiss i l'ensemble Solamente.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un vals de Johann Strauss, fill, Wein, Weib und Gesang, vi, dones i cançons, opus 333. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

0: S'acaba aquí el vals Weinweib und Gesang, Vi, dones i cançons, opus 333 de Johann Strauss, fill. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per George Pretre, en un enregistrament fet a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.
1: Nocturn. Ara us convidem a sentir la sonata per violí i piano número 1, opus 13, de Gabriel Fauré, tal com l'interpreten la violinista Anne-Sophie Mutta i el pianista Lambert Orkis.

La violinista Anne-Sophie Mutta i el pianista Lambert Orkis ens han interpretat la sonata per violí piano número 1, opus 13, de Gabriel Fauré.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir a la sintonia de Catalunya Música el cicle de cançons Mädchenlieder, cançons de noies, opus 103, un cicle de quatre duets per a dues veus femenines compost l'any 1851 sobre textos d'Elisabeth Kuhlmann. Música de Robert Schumann, interpretada per Felicity Lott, soprano, Anne Murray, mezzo-soprano i Graham Johnson, piano.

0: Un enregistrament de l'any 2006 amb Felicity Lott, soprano, Anne Murray, mezzosoprano i Graham Johnson, piano. Ens oferien els Match and Lida, cançons de noies, opus 103 de Robert Schumann.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir la suite per violoncel sol número 6, número de catàleg 1012 de Johann Sebastian Bach, en la versió del violoncel·lista Lluís Claret.

El violoncel·lista Lluís Claret era l'intèrpret d'aquesta suite per violoncel número 6, número de catàleg 1012, de Johann Sebastian Bach.

0: Catalunya Música.
1: De Francis Poulenc podrem sentir ara una obra composta l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí, catalogada amb el número 80. Ens acompanyen Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.

És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí FP80 que Francis Poulenc va compondre l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. Sentíem Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentim ara el recull de peces per piano, Jocs 2, de Boleslav Martinu, en la versió del pianista Giorgio Kukl.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir l'última sinfonia de Franz Schubert, La Gran. És la sinfonia número 9 en do major d'Och 944, obra composta entre el 1825 i el 1826, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 9 en do major, la gran, d'Oig 944 de Franz Schubert. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti, en un enregistrament fet l'any 1981.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua ara amb el clarinet concertino de Jordi Cervelló, interpretat per Josep Fuster, clarinet i l'Orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso.

0: Josep Fuster, clarinet i l'orquestra Girona 21, dirigida per Manel Valdivieso, ens han interpretat el clarinet concertino de Jordi Cervelló.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint el cant de les parques Gesang der Parzen per a cor a 6 veus i orquestra Opus 89 de Johannes Brahms. Ens acompanyen el cor de l'Orquestra Simfònica de San Francisco i l'Orquestra Simfònica de San Francisco sota la direcció de Herbert Blomstedt.

És el cant de les parques Gesang der Parzen per a cor a sis veus i orquestra Opus 89 que Johannes Brahms va compondre sobre un text de Goethe. Sentíem el cor i l'Orquestra Simfònica de San Francisco sota la direcció de Herbert Blomstedt.

Continuarem amb un dels 5 concerts per piano i orquestra que va compondre Sergei Prokofiev. Ens quedarem amb el número 3, en do major, opus 26. El centrem en la versió del pianista Emil Gilels i la Gran Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'URSS, dirigida per Kirill Kondrashin.

El pianista Emil Gilels amb la gran orquestra simfònica de la Ràdio de Lourdes, que dirigia Kirill Kondrashin, eren els intèrprets d'aquest concert per piano número 3 en do major, opus 26, de Sergei Prokofiev.

0: Aquest era l'adagio de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles, que interpretaven Théotime Langlois de Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: El que la fa bona no és que siguem molt clàssics, sinó que la música que us proposem matí rere matí intentem que sigui ben maca, ben xula, música que esdevingui una bona banda sonora pels matins de tots plegats. I vet aquí que avui volem començar amb la música d'un il·lustre barceloní, Ferran Sor, a qui podríem definir com el compositor romàntic català amb més projecció internacional. Ja sabeu que va néixer a Barcelona el 1778, que va ser escolà de Montserrat i que, després d'exercir algun càrrec per l'administració del govern de l'ocupació de Pepe Botella, de Josep Bonaparte, el germà de Bonaparte, quan va retornar la monarquia borbona a Espanya, en la figura de Ferran VII, Ferran Sor es va veure obligat a exiliar-se primer a París, després a Londres, va tornar a París i amb tot això que va seguir una carrera internacional que fins i tot el va portar a inaugurar el Teatre Bolshoi amb la seva música, amb el ballet La Ventafocs. Va ser el gener de 1825. Després va tornar altre cop a París. Però nosaltres ens quedarem pel camí, perquè hem triat una obertura per començar el primer temps d'avui, data de l'entorn de 1804. Es tracta de l'obertura per la música incidental de la tragèdia romàntica La Elvira Portuguesa, una pàgina sorgida el 1801, la pàgina literària. Sor li va escriure aquesta obertura que ens prepara per l'acció dramàtica i és precisament l'obertura amb la que avui encetem el primer temps. L'obertura de La Elvira Portuguesa, de Ferran Sor.

0: Sentint aquesta obra que us hem proposat, s'entén que puguem considerar Ferran Sort com el més important dels compositors romàntics catalans, com a mínim el que va tenir més projecció. Aquesta obertura, Elvira Portuguesa, obertura de música de teatre, música incidental, música d'escena, una obertura que hem pogut sentir en la interpretació que en va enregistrar l'orquestra de Cadaqués, dirigida en aquest enregistrament per Neville Mariner. És així com hem començat avui el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Aquest gall ens avisa que ens hem d'anar despertant, si no ho hem fet ja i no estem ja a la carretera, en els transports públics, anant cap a la feina o cap on vulgueu anar o pugueu. Vet aquí, doncs, que el gall també ens recorda que la data de l'11 de setembre és una data que ens posa davant d'un dels fets transcendentals de la història del nostre país, que s'ha triat com a data de la Diada Nacional de Catalunya. Vet aquí, doncs, que de cop ens porta un interès ampli per diferents aspectes de la nostra cultura i per la part que a nosaltres ens pertoca, també un interès per la música pròpia. Hi ha una vella dita que diu allò de conèixer és estimar, i en la mesura que anem descobrint que en la nostra tradició tenim grans compositors com Ferran Sort, de qui acabem de sentir aquesta obertura Elvira Portuguesa, doncs vet aquí que també ens ve de gust anar coneguent altres obres d'altres autors i així poder estar estimar-los. Vet aquí la música de Joan Lamote de Grignon, o, si voleu, Lamote de Grignon pare. Va ser pianista, compositor, director d'orquestra i avui molt recordat com a director de banda, a part de ser pare del seu fill, que també va ser un gran compositor, Ricard Lamote de Grignon. La partitura que hem triat és l'Scherzo sobre un tema popular català. És una pàgina que va escriure originalment l'any 1897 per orquestra simfònica i que el mateix compositor va adaptar per banda. Durant molts anys, recordem que va ser el prestigiós mestre director de la banda municipal de Barcelona. Nosaltres ara podrem sentir precisament la versió per banda d'aquesta obra, d'aquesta pàgina de Joan Lamote de Grignon, l'Scherzo sobre un tema popular català.

Un tema popular català que de ben segur que si preguntéssim a persones de diferents comarques del país ens hi posarien un títol diferent. I és que aquesta melodia s'ha fet popular amb lletres diverses. Si més no, és la melodia utilitzada per Joan Lamot de Grignon en aquest scherzo sobre un tema popular català que hem sentit interpretat per la banda municipal de Barcelona dirigida pel mestre i també compositor Salvador Brotons. Seguim en aquesta ruta de música catalana que us proposem avui arran d'aquesta proximitat de l'11 de setembre. Sentirem la música del compositor barceloní Josep Rodoreda, compositor que va morir el 1922, va morir a l'Argentina, és autor de 400 obres, però vaja, si ara n'haguéssim de destacar una, ja sabeu, el Virolai, el cant a la Mare de Déu de Montserrat. Però no és l'única obra, ja hem parlat de 400. Una d'elles és un poema simfònic que va escriure el 1883, titulat La Primavera, i que es divideix en 5 parts. La partitura està encapçalada pel següent epígraf. Diu: quan l'hivern serà fora, tornarà tot, roses i primavera i ocells i amor. Va, que sigui l'himne a l'amor de la natura, el que tanca aquest recull simfònic titulat La Primavera, de Josep Rodoreda, el que sentim tot seguit.

Era l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida en aquest enregistrament per Jaime Martín, interpretant el poema simfònic que tanca el cicle simfònic titulat La primavera, del compositor Josep Rodoreda. Hem sentit el darrer moviment d'aquest cicle titulat Himne d'amor de la natura. I és que avui estem parlant de compositors catalans, compositors de qui de tant en tant ens ve molt de gust retrobar la seva obra, com a mínim per anar-la fent més palesa, més vigent, si s'escau, en el panorama musical i cultural del nostre país. Una altra d'aquestes figures de referència és Joaquim Serra. Novament aquí ens tornem a trobar un binomi familiar. Joaquim Serra era el fill de Josep Serra, tots dos compositors de gran prestigi. Aquest compositor empordanès, Joaquim Serra, va morir amb 50 anys l'any 1957 i, de fet, va ser un home que va destacar sobretot per la seva aportació al món de la música per cobla. Del Joaquim Serra us proposem les variacions per piano i orquestra. És una partitura que data de 1930 i que en el seu moment va aconseguir el Premi Concepció Rebell. És una obra simfònica, probablement una de les més ambicioses, i la va estrenar la pianista Enriqueta Garreta i Toldrà, neboda del mestre Toldrà a la part solista. Disposem-nos a sentir un tast d'aquestes variacions per piano i orquestra de Joaquim Serra.

Aquest era el final de les variacions per piano i orquestra de Joaquim Serra. Abans ja ho dèiem, una de les obres probablement orquestrals més ambicioses del compositor empordanès. Hem pogut sentir-ne l'excel·lent interpretació enregistrada per Emili Brugalla i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Salvador Brotons. Seguim més música catalana en aquest primer temps d'avui. Ara ens arriba Juli Garreta, el compositor de Sant Feliu de Guíxols. Hauríem de dir allò de el rellotger de Sant Feliu de Guíxols. És un compositor clau en el món de la cobla, però per enèsima vegada hem de dir allò que el seu catàleg va més enllà. Nosaltres sentirem un fragment de les seves impressions simfòniques que es van estrenar el 29 d'octubre de l'any 1907 al Teatre Principal de Barcelona. Les va interpretar l'orquestra aleshores anomenada Filarmònica de Barcelona, que dirigia Josep Lasalle. Una partitura, aquesta de Garreta, que va sorgir en un moment en què es buscava precisament ampliar el repertori simfònic català de l'època. Bé, nosaltres ara podrem sentir aquesta pàgina, aquesta partitura del mestre Garreta, el quart moviment d'aquestes impressions simfòniques.

Així s'acaben les impressions simfòniques amb aquest quart i últim moviment que el mestre Juli Garreta va escriure l'any 1907 i que hem pogut sentir en aquesta interpretació de l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega. Música catalana avui al primer temps, despertant-nos amb obres com aquestes que us hem anat proposant i on hi afegim una d'Isaac Albéniz. Albéniz, a qui tots associem a la música, sobretot pianística, literatura en la qual va excel·lir. Ens va deixar obres realment magistrals que van culminar amb la Suite Ibèria. Però no hem d'oblidar que Isaac Albéniz va escriure música per orquestra, a part d'òperes i altres obres de gran format. Però si hi ha una obra molt brillant per orquestra en el catàleg d'aquest compositor de Camprodon, aquesta obra és la titulada Catalònia. Havia de ser una suite popular simfònica en diversos moviments, però només ens va deixar la primera part, que és la que anomenem així, simplement Catalònia, i que podem sentir tot seguit.

Isaac Albéniz la va escriure l'any 1886, però no la va estrenar fins l'any 1908. Per cert, que la va dedicar al seu amic artista Ramon Casas. Era l'obra titulada Catalònia, suite popular catalana. Havia de ser, ja ho hem dit abans, la primera d'una col·lecció simfònica, però es va quedar aquí. I només tenim aquesta, que per cert hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica Ciutat de Mèxic, dirigida per Enrique Batiz. I anem arrodonint aquest camí que avui fem, motivats per l'11 de setembre, per música catalana. I no ens hi podia faltar, bé, no ens hi podien faltar molts compositors més quan fem aquest tipus de seleccions. Sempre tenim aquella sensació que ens hi ha faltat no sé qui. Però bé, hi posarem el compositor de Granollers, el Vallès, Josep Maria Ruera, que en el seu catàleg, avui malauradament mal recordat, tot i que alguna de les seves pàgines es segueix interpretant, hi trobem aquesta col·lecció de 4 poemes simfònics, és a dir, suite simfònica, titulada Empúries. Una suite simfònica en la qual, en el darrer moviment, el compositor va voler fusionar el so d'alguns instruments de cobla amb el so de l'orquestra simfònica. Aquesta obra va sorgir l'any 1971 guanyant el Premi Ciutat de Barcelona de Composició. I és l'obra que sentirem tot seguit. Serà el moviment final, la sardana final, on sentirem aquesta fusió d'instruments de cobla i d'orquestra simfònica de la suite simfònica Empúries de Josep Maria Ruera.

0: L'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros-Marbà, han estat els intèrprets d'aquesta versió del quart i últim dels poemes que formen la suite simfònica titulada Empúries, del compositor de Granollers Josep Maria Ruera. Ruera va escriure aquesta obra el 1971 i n'hem pogut sentir el moviment que culmina l'obra, la sardana final, on el compositor, com heu pogut apreciar, hi barreja instruments de cobla amb l'orquestra simfònica. Quina música tan maca avui per el nostre primer temps a Catalunya Música. Una banda sonora realment ben nostrada.
1: El primer temps.
0: I els darrers minuts d'avui, el primer temps, els dedicarem a recordar que el 10 de setembre de l'any 1838, a l'Acadèmia Reial de Música de París, aleshores era la Sala Pelletier, s'estrenava una òpera d'Héctor Berlioz, òpera semisèrie en dos actes titulada Benvenuto Cellini. Sabem que a l'estrena el públic va xiular la major part de la música després dels primers números. La història està inspirada en les memòries d'aquest cèlebre escultor de Florència, Benvenuto Cellini, tot i que els elements de la trama, en gran part, són ficticis. El 1851, Franz Liszt es va oferir a reviure aquesta òpera en una nova producció. Recordem que aleshores Liszt era el director del Teatre Nacional de Weimar i va ser aleshores quan Liszt li va suggerir alguns canvis a la partitura de Berlioz i, de fet, es va preparar i interpretar una nova versió a Weimar l'any següent, en què el seu paper principal original el va interpretar el mateix tenor que un any abans havia estrenat l'òpera Lohengrin de Richard Wagner. Era un tenor que es deia Carl Beck. L'obra és tècnicament difícil, per això poques vegades s'interpreta i, com a molt, l'obertura és una de les pàgines que sí que podem sentir en versió de concert. I, de fet, és el que farem tot seguit en la interpretació que em van registrar a l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida pel recordat Charles Dutoit, obertura de l'òpera Benvenuto Cellini de Berlioz.

L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charlotte Dittois, ens han interpretat l'obertura Benvenuto Cellini, obertura de l'òpera homònima d'Héctor Berlioz. I què us sembla si posem una de les àries d'aquesta òpera que no s'interpreta gairebé mai? Sentirem concretament la soprano Joyce DiDonato interpretant l'ària Me queje donc.

0: Avui haurà estat la veu de Joyce DiDonato al costat de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per John Nelson, qui haurà posat punt i final al primer temps a Catalunya Música, amb aquesta ària Me queje donc de l'òpera Benvenuto Cellini d'Héctor Berlioz, una òpera que s'estrenava el 10 de setembre de l'any 1838 a la sala Le Pelletier, aleshores Acadèmia Reial de Música de París. Amb la música de Berlioz ens acomiadem a l'hora que donem pas al magazín del matí. Així completem avui el primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, desitjant-vos que continueu passant un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta, m'encanta.
1: Catalunya Música.

Imaginem aquesta situació. Hem quedat amb un bon amic, una bona amiga que ens coneix de fa anys i en confiança li expliquem que fa uns dies doncs, vam cometre un error, potser a la feina o a casa, tant és. Imaginem que la seva reacció fos l'estupefacció, el menyspreu, allò de veritat, vas ser capaç de fer això? Com pot ser tant? I aquí, doncs, les paraules menys boniques que tingueu al cap. La veritat és que no tindria gaire sentit que aquesta persona la consideréssim amiga nostra, oi? I així, si amb els altres ho tenim clar, per què amb nosaltres mateixos ens costa tant cuidar la manera en què ens parlem i no ser els nostres propis enemics? Les paraules són importants i l'amabilitat cap enfora i cap endins també. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: És dijous 10 de setembre. Benvinguts tots i totes a aquesta nova edició de Tots els Matins del Món. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí un dia més a Catalunya Música. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Planas, jo mateixa, Maria Montes i l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim tot a punt per aquest dijous amb regust de divendres, això sí.
2: Regust de divendres i, a més, més fresquet, eh?
1: Sí, 10 graus, ben bé, de caiguda, d'ahir cap avui. La veritat

0: És del segell Alfa, titulat Melancholie, en romanès, que interpreten el baríton Constantin Krimmel i el pianista Amiel Bouchakhovitz, un àlbum dedicat a la música per a veu i piano de dos compositors, un de molt conegut, Johannes Brahms, i un altre que anem coneixent aquests dies, Eusebius.
1: Ja l'estimem molt.
0: Mandichevsky.
1: Sí.
0: A més, amb una obra que és la primera vegada que s'enregistra, perquè no s'havia enregistrat mai, i a més cantada en romanès, en la versió original. I arribarem a les 9, retrobant-nos parlant de música i cinema amb en Xavier Cervera. Per tant, un nou retrobament amb ell, perquè ja ens va acompanyar durant la temporada passada.
1: Sí, sí, continuen tornant els col·laboradors i col·laboradores del programa, i de fet, ja que demà és 11 de setembre, Dia Nacional de Catalunya, no tindrem programa, encara faltaran col·laboradors per tornar d'aquí a 15 dies, que això és...
0: L'Anna i en Carles.
1: L'Anna
0: Pontes i en Carles Marigó.
1: Exactament.
0: Tot arribarà. A la segona hora, més música, i quan siguin 9:45, conversarem amb l'artista multidisciplinària Núria Lluansi, ballarina, performer, actriu i videoartista. L'última cosa que ha fet va ser a la primavera al Teatre Lliure de Montjuïc, amb els Stuntmen, de Nau Albet i Marcel Borràs, una òpera amb una reflexió sobre l'amor i la violència a través de la figura dels especialistes de cinema, els Stunts, amb música del compositor Fernando Velázquez. I a la tercera hora, més música, i aproximadament cap a 10:45, la nostra companya Esther Plana ens parlarà del Guernica de Picasso, aprofitant que avui fa 45 anys que arribava a l'estat espanyol després d'estar unes quantes dècades al Museu d'Art Modern de Nova York. El mes següent, l'octubre, s'exhibia per primer cop a Espanya amb motiu del centenari del naixement de Picasso. La memòria històrica de Guernica, que va inspirar també uns quants compositors.
1: Doncs ho descobrirem d'aquí al final del programa. I bé, nosaltres que ja ens posem en marxa amb la peça de les 8, que ja és a punt, i avui ens porta cap a aquesta imatge de tardor, que és la de la pluja, precisament. La responsable és la francesa Mel Boni, l'autora d'aquesta obra titulada Il pleut, amb una exclamació final, com deixant notar la meravella de contemplar la pluja, potser ben arrecerats i potser sobre les fulles dels arbres o sobre un carrer de París. Una peça per piano plena de moviment que avui ens permet d'arrencar i que aquí interpreta Carmen Stefanescu.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

L'any vinent farà 40 anys de la mort del violinista Jascha Heifetz i el record de la seva figura doncs, va esquitxant l'escena musical aquí i allà. Un dels homenatges més recents és aquest que acabem de sentir, la gravació d'una joveníssima violinista, Imari, de 15 anys, de la versió que Heifetz va fer d'un dels nocturns de Chopin, en concret del número 16, amb mi bemoll major. L'ha publicat Deutsche Grammophon i a Imari l'acompanya la pianista Chelsea Wang. I ara, doncs, aquesta intimitat romàntica donarà pas a l'espiritualitat del barroc alemany. Süße Freundschaft Ruhe Sinnen és un fragment d'una col·lecció de peces vocals de Philipp Heinrich Erlebach. Era un compositor que va viure a finals del segle XVII i principis del XVIII i d'aquí conservem menys música de la que voldríem, ja que la major part es va perdre en un incendi. Gaudim, doncs, del que sí tenim i ho fem en la versió del Capricornus Consort de Basilea. Thank you.

Música elegant, lleugera i fins i tot un punt exòtica era la dansa de Nitra de la suite en què Edvard Grieg va recollir la música que va escriure per l'obra teatral Peer Gynt d'Henrik Ibsen. De fet, amb el temps s'ha convertit en una de les peces més conegudes d'aquest autor i la mostra és, doncs, feia uns dies sentíem la cançó de Solveig i aquesta d'avui, doncs, és la versió que se n'ha fet de la dansa de Nitra per piano quatre mans a càrrec dels germans Lucas i Arthur Ibsen. I d'una dansa, doncs a una altra, la primera de les tres danses bavareses d'Edward Elgar, música anglesa inspirada en el continent, doncs, que l'autor va escriure després d'un viatge a Baviera, una miniatura que aquí interpreta la Simfònica de Nova Zelanda.

La melodia Com a centre. Sentíem In der Nacht, una composició de Max Bruch, sí, el mateix Bruch del famós concert per violí, original per cor i que aquí s'ha versionat per a violí i orquestra. La violinista era Eldbjørg Hemsing i l'acompanyava la Filarmònica d'Oslo en una gravació d'aquest mateix 2026. I si parlem de melodies que ho diuen tot, doncs poca cosa més a afegir quan tenim preparada l'Anna Netrebko i l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília amb Vici d'Arte, de l'òpera Tosca de Giacomo Puccini, una perla dirigida per Antonio Pappano.

Doncs amb Tosca i el cor una mica encongit, però a l'hora més ampla hem arribat a les 8:33 d'aquest dijous i això vol dir que, malauradament, avui ens endinsarem per última vegada aquesta setmana en el disc que us hem estat presentant des de dilluns.

0: I dèiem malauradament, perquè és que aquest disc ens està agradant moltíssim, és Melancolie en romanès, amb obres per veu i piano de Johannes Brahms i Eusebius Mandichevsky, que interpreten el baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakhevitz. És un disc, Esther, del Segell Alfa.
1: Doncs sí, tal com has dit, Maria, avui ens n'acomiadem, tot i que és un disc del qual segur que aniran sonant alguns dels Lida en les seleccions musicals del programa.
0: Oh, i tant que sí, ja t'ho dic jo que sí.
1: La melancolia no és només tristesa, és enyorança, és la consciència del temps que passa i recordar allò que queda enrere, i també és aquella estranya bellesa que apareix quan convertim la pèrdua, el desig o la nostàlgia en art. I és aquesta melancolia la que va inspirar Brahms, Mandichevsky i també molts poetes amb uns textos que es van convertir en cançons com les d'aquest disc. Perquè potser la melangia és precisament això, mirar cap a un lloc on ja no hi podem ser físicament, però sí que hi podem tornar a través d'una cançó. I tal com ja vaig dir dimarts, avui sí que sentirem el Lied que llavors vam posar de música de fons, Maria.
0: Gràcies.
1: El número 1, com que dimarts va sonar un dels Lieder de Brahms amb música de fons, doncs avui sentirem l'últim dels 8 Lieder i cançons, opus 57, amb text de Georg Friedrich Daume, un text que diu així: aire tebi i immòbil, calma profunda de la natura, en la silenciosa nit al jardí murmura només la font, però en la meva ànima afloren càlids desitjos i per les meves nenes, per les meves venes, corren vida i desig de vida. No es desvellen també al teu pit desig apassionats? La crida de la meva ànima no fa vibrar profundament la teva? En silenci, amb passes etèries, no triguis a volar cap a mi. Vine, oh, vine, i donem-nos ple celestial.

Quants espais, quants mons i estats d'ànim diferents en una mateixa cançó. Era el Lied, Un Bewegte laue Luft, de Johannes Brahms.

0: Per al pianista Amiel Bouchakhevitz, la pàtria és allà on habita el cor. Quan els poderosos tornen a traçar les línies sobre els mapes, amb això canvien la vida i l'existència d'aquells que viuen a aquest costat i a l'altre de les fronteres. Però poden aquestes línies sobre el paper transformar també el cor? A mitjan segle XIX, la idea d'una Europa formada per un mosaic d'estats-nació era molt estimulant. Johannes Brahms i el seu amic i col·lega Eusebius Mandichevsky van deixar les seves terres natals per establir-se a Viena, que va ser on es van conèixer.
1: Però ja hem anat dient aquests dies que, a diferència de Johannes Brahms, el nom de Eusebius Mandichevsky doncs no és tan conegut, o fins i tot m'atreviria a dir que fins la setmana passada, pràcticament, Esther, era completament desconegut per la majoria. A partir de quan comença l'interès per la seva música?
0: Doncs el redescobriment de Mandichevsky va començar a la dècada de 1980, quan Christian Lambour, que va publicar els primers enregistraments d'algunes de les seves obres, i el 1217, l'autor del llibret del disc, Dietmar Friesenegger, va agafar el relleu fundant el festival Mandichevsky a Chernivtsi i publicant per primera vegada moltes partitures de les seves obres. L'obra que es coneix de Mandichevsky comprèn més de 50 lieder per a veu i piano, diversos duets en piano, així com música de cambra vocal per a veu femenina, per a una veu femenina, violí o viola i piano. Va musicar poemes de diversos autors i la majoria dels textos de les 18 cançons romaneses Opus 7 provenen del poeta, recopilador de cançons populars i polític romanès Basile Alexandri, que és l'autor de les 12 que interpreten en aquest disc i que s'enregistren, tal com hem anat dient, per primera vegada en romanès. I com a últimes mostres sonores d'aquestes cançons romaneses, que Constantin Krimmel, també d'origen romanès, interpreta en la seva llengua original, sentirem les dues últimes que tanquen, no són les dues últimes, són una és la band penúltima i l'altra sí que és l'última d'aquest disc, la número 16 i la número 18 d'aquesta col·lecció. Els títols Tomba, la primera, i L'home solitari, la segona, aquesta última amb una lletra preciosa que comença dient: un miserable és l'home que pel camí no ha trobat una parella tendra en el transcurs de la seva vida. I més endavant, en vida va caminar sol, i així després romandrà.

0: Déu-n'hi-do, Esther, quina intensitat,
1: sí,
0: quina
1: no?
0: manera d'acabar aquest repàs pel disc de la setmana, que estem gaudint des de dilluns, que aquesta setmana és setmana curta, però va, et perdonem, perquè ha estat molt bonic
1: sí,
0: tot
1: quina
0: això.
1: Llàstima, no?
0: Doncs sí.
1: Ens ha quedat un dia.
0: Ens ha quedat un dia, però escolta, que també està bé descansar.
1: Sí.
0: No, no ens queixarem pas ara. Però vaja, el que ens deies al principi, ja tenim la referència d'aquest disc
1: de Lida. I podem anar sempre que vulguem.
0: I podeu anar tots els cops que vulgueu a buscar-lo. És Melancolia, així escrit amb una E en romanès, amb obres de Johannes Brahms, Eusebius Mandichevski, que era precisament l'autor d'aquests dos darrers Lida, amb el baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakhevitz. Bouchakhevitz, sí, això mateix. Que bé, Esther, dilluns, però la bona notícia és que tindrem
1: un altre
0: un
1: àlbum
0: nou disc de la
1: que
0: setmana.
1: Ens acompanyarà durant tota la setmana.
0: I aquest... per variar, no em vols dir res, oi?
1: No, no,
0: veus?
1: No t'ho dic.
0: No
1: perquè
0: vols
1: així
0: dir
1: serà sorpresa.
0: Doncs sí, què hi farem? En gaudirem quan arribi. I ara el que sí que farem serà gaudir de la nostra propera secció.

0: Doncs amb aquesta música que ens aboca directament al gènere, hem obert les portes de la nostra sala de cinema, per tant, un món cinematogràfic com és el western purament nord-americà, i encetem temporada d'aquesta secció que reprenem amb en Xavier Cervera. Bon dia, Xavier.
1: Molt bon dia a totes dues. Encantat d'estar aquí una altra temporada. I sí, comencem amb John Ford, que és probablement el més gran director o un dels més grans directors de la història del cinema.
0: Són paraules majors,
1: Això? Són paraules molt majors, són paraules molt medides també, vull dir, no tinc problema en...
0: Si dius les coses és perquè les has meditat.
1: Sí, sí, en discutir això, no? I com deia que el que diga lo contrario lo espero en la calle. I res, tenim aquí aquesta banda sonora que acabem d'escoltar al principi, els Mind Titles de Max Steiner.
0: Podem dir ja el nom de la pel·li, no?
1: Sí, tant. Sí. Tant, sempre me n'oblido. La pel·lícula és The Searchers, aquí coneguda com Centaures del Desert. De fet, durant la secció direm moltes vegades Centaures, perquè és el que em naix, no?
0: Així ja ens
1: ens ubiquem ràpid. 1956, John Ford, com ja he dit, John Wayner, Jeffrey Hunter, Natalie Wood, Ward Bond, i la música de Max Steiner, que estava dient, que és un dels clàssics, a dintre dels clàssics, en la composició de música per a cinema. Steiner, que d'origen austriac, joau, que a més va ser el descobridor de Johann Strauss, li va oferir el seu primer contracte allà a la Viena de la 800, i que va centrar una mica els cànons de les bandes sonores del Hollywood més clàssic, no? Fins llavors les bandes sonores es reduïen a ser música incidental una mica, no? Es posaven o bé obres clàssiques, ja de compositors clàssics, o bé es feia com una mena de pastitxe, però que no estava articulada, no? Que no hi havia, diguem, una continuïtat en la història, que en la música que acompanyava la història. I el que fa Steiner per primera vegada és aportar un sistema narratiu articulat i que acompanya aquesta història. Diguem-ne que Steiner veu de la tradició centreeuropea, fonamentalment de Wagner, de Mahler, de Strauss, i és el primer que concep la música doncs, com una segona veu narrativa, no? I això ho aconsegueix introduint la tècnica del leitmotiv wagnerià. O sigui, un personatge, una situació, té una música determinada. Així és quan aquest personatge i situació reapareix a la música que el defineix també. I d'aquesta manera la música, diguem-ne, que ajuda a definir psicològicament la situació de manera implícita. I això és important, perquè la música, diguem-ne, que no només acompanya l'acció, sinó que ens guia en com d'interpretar emocionalment l'escena.
0: Sí, clar, una mateixa escena amb una música o una altra
2: canvia,
0: no té res a veure.
1: No té res a veure. No té res a veure. Això ho va estudiar molt bé Adorno, en un opuscle que es diu Composició per al cinema, una cosa així, em sembla. Fa llegir-ho fa temps, no? Fa temps, no recordo exactament
0: el títol. T'ho perdonem, no passa res.
1: Moltes gràcies. I d'aquesta manera Steiner es converteix en el primer d'una llarga tradició doncs, de bandes sonores i inequívocament de hollywoodenques. Diguem-ne que hi ha una línia directa entre Steiner i John Williams, per dir-ho d'alguna manera, que passa per Rozza, que passa per Tiomkin, etc, etc, etc. El que fa en Centaures és que la seva música molt sovint funciona com una veu interior, no? Sobretot d'Ethan Edwards, de John Wayne, el personatge de John Wayne, que és el protagonista del film, que és un personatge doncs, èpic, molt tràgic, molt oscur. D'aquesta manera, Steiner fa una cosa molt made in Hollywood, que és inventar una certa idea del Far West, no? Tradueix el Far West per al públic. Fa una traducció pròpia que, si ben bé no és l'original, dona el pego, d'alguna manera, no? I això, almenys en aquesta pel·lícula, és important, perquè Centaures no és un western a l'ús. Centaures és una tragèdia mítica sobre la frontera. Què se li pot retreure a la tècnica de Steiner i que després, diguem-ne, s'ha cronificat amb el temps? Doncs que aquesta manera de concebre la banda sonora el que fa és que siga també molt rígida. Vull dir, constantment t'estan, diguem-ne, agafant de la mà per a que tu entenguis què està passant, no? No deixen...
0: Massa descriptiu, potser.
1: Massa descriptiu. No deixen, diguem-ne, el lliure albedrío, la lliure opinió de l'espectador.
2: Sí.
1: És molt esquemàtica. Bueno, però va funcionar...
2: És una opció més.
1: Correcte. Va funcionar durant molt de temps, encara que al capdavall queda, com dic, una mica rígida.

0: Avui amb en Xavier Cervera estem parlant de Centaures del desert, de John Ford, considerada un dels grandíssims westerns de tots els temps, però alhora un western molt atípic, que ens explica una història plena d'elipsis i de relacions, també d'intencions molt fosques que s'expliquen sense paraules, només amb mirades i amb plans amb coreografia sense diàlegs.
1: Sí, Esther, mira, mireu, la peli sembla rodada a destralades, no? A cops de destral. Està plena d'elipsis narratives i el que això fa és que l'espectador es veu la necessitat de plenar aquestes elipsis. I com la història és molt oscura, sempre et poses en el pitjor. No? Sempre te vas posant en el pitjor. Llavors, diguem que això és acumulatiu, és augmentatiu. I al llarg de tota la pel·lícula, la sensació de foscor, d'ambigüetat moral, de bogeria, va increscendo, no? fins la catarsi final de la que després parlarem. Diguem-ne que a la pel·lícula ja retrata sobretot la frontera, no? Però no és una frontera física del Far West entre la civilització blanca i la civilització índia, no? Sinó que també és una frontera moral, és una frontera ètica, és una frontera emocional. I aquest és el gran tema de Ford, no? Com he dit abans, una frontera que separa la civilització blanca de l'estat de natura indi, el blanc de l'indígena, però també la comunitat de l'individu. També la violència de l'ordre i també l'exili de la llar. I ahí està Ethan Edwards, que està constantment traspassant el personatge de John Wayne, està constantment traspassant les dues parts d'aquesta frontera física i moral, no? Podríem dir que Centaures és una tragèdia grega americana. I això ajuda molt que estigui rodat en VistaVision, que és una tècnica que va sortir als anys 50, que dona un estil molt èpic i que consisteix en que els 35 mm, que si se n'adoneu, en gran part del cinema clàssic és una concepció quadrada de la imatge, aquí s'allarga.
2: És veritat.
1: L'eix és allargat, el qual li dona aquesta concepció èpica i permet composicions de plans amb molt més personatges i molt més paisatge. El paisatge és fonamental en aquesta pel·lícula.

0: les persones que hagin vist la, la pel·li se n'adonen de certes coses, no? Ethan Edwards, John Wayne, és un Ulisses que torna a casa. Ell ha estat per fora durant molt temps, no sabem què ha fet, no sabem què ha passat. Torna a casa, però no té casa, perquè aquesta casa està ocupada per la seva família, de la que ell està exclòs. Després parlarem sobre això, no? La seva Penélope no l'ha esperat, sinó que s'ha casat amb el seu germà. Per això ja no té casa, per això la seva família no és la seva família, no? I així que les coses comencen, doncs, molt oscures i de manera molt, molt ambigua. Diguem-ne que quan arriba les relacions que hi ha entre els seus germans, la seva cunyada, etc., com que són molt tèrboles, no?
1: No,
0: i són coses que...
2: Sí, sí, no ens esperaríem res diferent,
0: sí. Són molt tèrboles i a banda és una cosa que no s'explica... és el gran geni de Ford, no? No s'explica en diàleg, sinó que s'explica amb escenes, s'explica visualment, s'explica amb determinades maneres de mirar, a determinades maneres d'agafar un abric o de plegar un abric, etc., etc., no?
1: Es nota, no? Tot això.
0: Es nota molt tot això, no? Edward és un marginat que no ha acceptat la rendició de l'exèrcit confederat, que s'ha enrolat amb l'exèrcit mexicà de l'emperador Maximilià, un altre perdedor, i que probablement durant aquests 3-4 anys que han passat de la rendició, crec que va ser el 70 o alguna cosa així, 68, perquè posa Texas 1872 al començar la pel·lícula. Doncs probablement durant aquests 4 anys s'ha convertit en un atracador de bancs i en un assassí. Això queda més ambigu, però l'atracador de bancs és segur, no? I diguem-ne que aquesta pel·lícula és un pas de Ford per subvertir la figura mítica de l'heroi. Ethan es converteix en un antiheroi. No sé si recordeu que amb l'home que va matar Liberty Valance parlàvem de la figura absoluta de l'antiheroi que era James Stewart, no? Jo de que a l'oest... quan els fets es converteixen en llegenda, no s'imprimeix la veritat, sinó que s'imprimeix la llegenda, no? Doncs aquí, diguem-ne, que és un pas intermedi en la subversió de l'heroi del western, no? Ethan Edwards ja prefigura el que serà després l'home que va matar Liberty Valance. I, per altra banda, allò que escolta aquí jo és la història d'un marginat que torna a una casa que ja no és seva, com he dit abans, que troba després que la seva família ha sigut massacrada i que la seva neboda petita ha sigut raptada pels comanxes, en principi per convertir-la en una dels seus, evidentment. I a partir d'ahir el film conta un viatge interior i exterior de 7 anys per recuperar-la.

0: Però és molt més que això, perquè Centaures del desert, que és la pel·lícula que estem comentant avui, amb música de Max Steiner, pel·lícula de John Ford, treu a la superfície pulsions molt profundes. Com has dit abans, Xavier, és un film que està sempre bordejant la frontera, és a dir, pau, violència, salut, bogeria, llar, exili, i per altra banda, també és una pel·lícula una mica estranya, perquè a banda d'aquesta història tan tràgica, hi ha un contrapunt de comèdia que és molt propi de John Ford.
1: Sí, sí, tant, Esther. Aquest contrapunt de comèdia de Ford, jo crec que és únic en fer-lo, no? És únic en fer-lo. Per altra banda, dir que el motor de la pel·lícula és el racisme, és la venjança, és la impossibilitat de pertànyer a una comunitat. Ethan vol recuperar Debbie, que és la nena segrestada, però és tan l'odi que sent i és tan racista que al final voldrà també matar-la perquè s'ha convertit en allò que més odia.

dia, no? I rascant una mica més al fons, perquè, a veure, durant molt de temps s'ha dit de fort que era un racista, que era un maleterista, que era un feixista, res més lluny d'això, no? El que ha dit això durant molt temps no ha sabut, diguem-ne, veure més enllà d'allò que ens contava fort, no? Aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula en la que és de veres que en la que el racisme i la venjança estan per tot arreu i de la manera més ordinària i més bruta possible, en realitat és una concepció, és una explicació de sobre quines coses plenes de brutícia moral, de genocidi, de sang s'ha construït la nació americana. És fort que s'està contant que els Estats Units d'Amèrica s'han construït sobre tot això que està contant, no? Que està contant-nos. Uh-huh. Per altra banda, Wayne és l'heroi que no pot ser heroi, és l'home que sempre arriba tard, i per això les dues maneres d'obrir i de tancar el film, no? El que ha vist la pel·lícula verà que ja comença com una negra en la pantalla i de sobte s'obre una porta, i entrem a la pel·lícula. Hi ha una dona, que és la cunyada, l'examant de Ethan Hawke, que s'assoma i creu veure que s'acosta un genet. Però que quasi és una cosa quasi fantasmal, no? Fins que es materialitza la figura i el cavall d'Ethan Edwards. Això què ens vol dir? Sí, que hem entrat a la història, però també vol dir que algú que no està en la llar, que no està en la civilització, arriba, no? Uh-huh. I a l'inrevés, quan s'acaba el film, vem la mateixa porta que traspassen tots els protagonistes, la nena ja ha estat, que és una dona ja, la neboda d'Ethan Edwards ha estat ja recuperada, i tots els protagonistes entren en la llar, entren uh-huh. en aquesta porta. Però la porta no entra a Ethan Edwards, perquè Ethan Edwards és el producte i és la víctima d'aquesta frontera, d'aquest món, i està condemnat a vagarejar per aquesta frontera lluitant amb tots els altres, lluitant amb ell mateixa, no? Uh-huh. És un final doncs molt bonic, bellíssim, és un final tràgic. Aquesta és una troballa visual genial del Johnny DeFort, i fa coses que només ell sabia fer, no?

0: Doncs justament estem sentint la música que acompanya el final d'aquesta pel·lícula, arribem també al final d'aquesta secció, no abans sense dir això, una pel·lícula, aquesta Centaures del desert, que ha influït molt també en altres pel·lícules.
1: Sí, aquesta pel·li és una pel·li poderosíssima, és una pel·li que, com hem dit abans, no té fons i que... com que és una història que conta en certa manera el que és el mite fundacional nord-americà, però el tracta des de l'altre punt de vista, no? És un punt de vista molt poc complaent i molt cru, no? Doncs diguem-ne que ha influït molt en certa classe de directors americans. Molt singularment en tota la generació del New Hollywood, que si recordeu vam fer la temporada passada la conversa de Coppola, aquesta generació que va trencar moltes convencions del Hollywood clàssic, doncs van tornar a la pel·lícula Centaures, no? Taxi Driver, per exemple, de Scorsese, és una deconstrucció de Centaures, és un senyor que torna de la guerra, un taxi que es fa taxista, que és un racista també, que vagareja per la nit de Nova York, per els barris marginals de prostitució i drogadicció, i odia, considera que és amoral i que intenta rescatar una nena que és prostituta. O sigui, és sí, tal qual, sí. No? En guió de Paul Schrader, que té una altra pel·lícula que es diu Hardcore, meravellosa, que també tracta el tema este, o traslladant-ho al nord d'Àfrica, a l'Orient Mitjà, a l'Àrabe Saudí, El lloc i el vent de John Milius, no?
0: Doncs escolta, Xavier, nova temporada, però mateixa pregunta per acabar, que ja sabem que t'agrada. Alguna cosa més per afegir?
1: Sí, sí. A mi sempre m'agrada fer un afegitó, perquè, bueno, és una manera de posar una pindoleta per veure si els oients se la traguen i se l'empassen
0: i
1: acaben animant-se a veure la pel·li, no? Per què ve de Centaures? Centaures és un film que parla del racisme, però que no ens allisona, que se'l mostra i que ens deixa, que ens deixa veure com és, no? I opinar lliurement sobre ell. Això és molt fort, no? És un film que és alhora un western, és una odissea, és una tragèdia familiar, és una reflexió sobre l'identitat americana, sobre la frontera, i un estudi psicològic de l'obsessió i, a més, una obra mestra de la posada en escena. Veure com Ford ens explica, millor que en paraules, simplement en imatges, què està passant i tot el substrat emocional que hi ha a la pel·lícula, és la veritat, és una cosa meravellosa, perquè és John Ford. I bueno, i està a les plataformes i espero que
0: mireu-la.
1: Espero que la vegeu.
2: Doncs moltes gràcies, Xavier.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Encantades de retrobar-te en aquesta nova temporada i t'esperem d'aquí 2 setmanes.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, igualment.

0: Catalunya Música.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
2: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: I durant els pròxims minuts, doncs ens posem seriosos, perquè l'amenaça s'acosta a Una nit a la muntanya pelada, poema simfònic de Modest Mussorgsky. A través dels seus compassos descobrirem la visió de l'autor d'Una nit de Calarra, una llegendària reunió de bruixes on el mateix Satanàs apareix per formar part de la festa. Tot s'acabarà amb el toc de campanes i l'arribada del sol. Un devessall d'imaginació que sentim en la versió de la Simfònica de Montreal, dirigida per Kent Nagano.

La força del món sobrenatural a través de la mirada de Modest Mussorgsky. Sentíem el seu poema simfònic Una nit a la muntanya pelada, una obra plena d'imaginació i recursos que fan que l'orquestra soni àmplia i espectacular. I en concret era l'Orquestra Simfònica de Montreal qui l'interpretava sota la batuta de Ken Nagano. Canviem de registre i entrem ara a un altre tipus de màgia, la del teatre de William Shakespeare. Sentirem una gavota, una dansa de Matthew Locke, autor de peces que van acompanyar doncs, algunes obres de l'època. La interpreta el conjunt La Tempête, dirigit per Simon-Pierre Bestion.

0: Un salt als inicis de la sinfonia clàssica. Johann Stamitz era l'autor d'aquest fragment orquestral que acabem de sentir, el presto de la seva sinfonia en re major. Música brillant i dinàmica que es presenta com un pont entre dos mons, el del barroc dels baixos continus i les progressions i el del classicisme, no? De la proporció i la melodia controlada. Timo Hanschul dirigia amb l'orquestra de cambra del sud-oest d'Alemanya de Pforzheim.
1: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb l'artista multidisciplinària Núria Lluansi, ballarina, performer, actriu i videoartista. L'última cosa que ha fet va ser a la primavera, al Teatre Lliure de Montjuïc, amb els Stuntmen de Nau Albet i Marcel Borràs, una òpera amb una reflexió sobre l'amor i la violència a través de la figura dels especialistes de cinema, els Stunts, amb música del compositor Fernando Velázquez. Bon dia i benvinguda, Núria.
3: Bon dia.
2: No ets músic, però sí que la música t'ha acompanyat des que eres ben petita.
3: Sí, sempre s'ha escoltat molta música a casa dels meus pares, tant a casa com en el cotxe. Com... Llavors, doncs, també, per altra banda, vaig començar a fer dansa petita, amb 4 o 5 anys. Llavors, doncs, clar, la dansa, sobretot la dansa clàssica, sempre és acompanyada per música. Música clàssica, en aquest cas.
2: I una de les músiques que sonaven molt a casa teva i al cotxe

0: I quan ha començat a sonar, se t'ha dibuixat un somriure, Núria.
1: Sí, clar, em porta molts records i a part és com dir-te, aquesta música també genera moltes emocions. És com, podries plorar encara que no sigui de tristesa, però hi ha la mateixa... hi ha com aquesta química, no?, de la música, no, més que química física, de la fisicalitat de la música, que segons quines notes escoltes, doncs et fa generar... sense tenir res en el cap, en ment, sense estar trist ni res, et genera com una espècie de tristesa o melancolia. I ara, per exemple, escoltant això, me'n recordo, per exemple, d'anar en cotxe i escoltar aquesta música i mirar a través de la finestra i imaginar-me coses. I... molt bonic.
0: I és que és bonic aquest intermezzo de cavalleria rusticana. Ho deies, clar, el haver estat ballarina durant molts anys, has ballat molta música clàssica. Quan vas entrar en el món de la dansa i quants anys hi vas estar?
1: És com de casualitat una miqueta, perquè quan era petita m'imagino que devia ballar a casa, posant-me música i ballar a casa, llavors la meva mare va veure, diu, t'apuntaré a dansa, però fa un extraescolar. I tenia, crec que anava al parvulari encara, o sigui, devia tenir 4 anys, i llavors em va apuntar a ballet, i em va agradar molt, llavors així doncs vaig continuar, llavors vaig començar a fer també jazz, modern jazz, contemporani. Simplement és com ha estat com de manera casual, perquè ni el meu pare, ni la meva mare, ni els meus avis, ni ningú de la família mai s'ha interessat... per la dansa, especialment, però és una cosa que suposo que portava en mi, que m'agradava i, bueno, i encara m'agrada moltíssim.
0: Però ho vas deixar, per què?
1: Ho vaig deixar... bueno, és que també hi ha un punt que, no sé com dir-te, tu et pots formar en dansa, per exemple, però després acabar dedicant-te a una altra cosa. Saps? També vaig començar a fer teatre amb 13 anys, i d'alguna manera, tot i que vaig estar fent les dues coses al mateix temps, al final m'he acabat decantant més doncs per lo que és la interpretació performativa, que també és molt física i també comporta molt de moviment. Però finalment és com si hagués esdevingut jo més actriu que ballarina, finalment.
0: D'alguna manera t'ha preparat, no?, també per l'escenari?
1: Sí,
0: totalment. El fet d'haver tant amb el cos?
1: Jo estic tan contenta d'haver fet dansa la meva vida perquè tens una percepció de l'espai i una condició física que encara m'acompanya. Dic en sèrio, és com dir, vull dir que això és gràcies a tots aquests anys de dansa que he fet.
2: Doncs, Núria, el que fem amb els que no us dediqueu directament a la interpretació de clàssica o a compondre o aquest tipus de coses que ens toquen més directament és que us proposem aquest petit joc en qual us enviem unes quantes músiques uns dies abans, en aquest cas has tingut, diguéssim, menys temps potser el que haguéssim volgut, perquè aquesta llista et va arribar ahir. Espero que hi hagis pogut fer una escolta i les comentem les peces aquí al programa. Per tant, si et sembla, sentim la primera i després parlem.
1: Molt bé.

0: Doncs aquí tenim aquest primer concert per piano de Tchaikovsky, això és l'Allegro con Fuoco, Marta Argerich, i passen moltes coses en aquesta peça, hi ha molt moviment, no sé quina és la teva primera impressió, quan la sents?
1: Doncs que hi ha moltíssims detalls, és molt, molt juganera, molt alegre, molt, és molt cap, a, cap amunt, és com, si t'imagines directament, doncs, nens, joguines, és molt visual.
0: Que bé, a més que hagis trobat aquest punt de l'alegria, no? Perquè Tchaikovsky de vegades té aquest, una cosa com molt més melancòlica i aquí, però en aquest cas sembla que tiri cap a, cap a aquesta part, oi? Més
1: pensar,
0: de vitalitat.
1: Em fan pensar en Mozart, a vegades, inclús. Tot i que no té res a veure, no? Perquè...
0: Tot està connectat, Núria.
1: Però és que pensem en Tchaikovsky més al Llac dels Cignes
0: clar.
1: I tal, aquesta... I aquí és una part, una composició molt, molt juganera, molt alegre.
2: Núria, els teus inicis professionals en el món de, del teatre van ser amb Marta Galán.
1: Sí.
2: Per tant, li hauries d'agrair, i suposo que li deus agrair moltíssim, no? Que t'hagués donat aquesta oportunitat.
1: Clar que sí, Marta Galán, t'estimo molt, ets la number one. Sí, tot va començar amb la Marta Galán, és veritat, ens estimem molt.
2: Com va ser això?
1: Doncs va ser casual, em vaig enterar jo i el Xavi Bovés, que també és un altre artista, en aquell moment, però teníem igual 19 anys, una cosa així, doncs que una tal Marta Galán doncs que organitzava, estava fent com uns viatges, com unes sessions, com unes improvisacions en un local que es deia el Món Obert, pel barri gòtic, i res, hi vam anar a provar, i allà hi havia moltíssima gent, i eren com viatges, la temàtica era més temes de la immigració, d'on és un, del viatge, de, bueno, i ens va agradar molt, i van haver diferents sessions, cada cop hi havia menys gent a les sessions. Al final vam quedar quatre, bueno, la Marta Galán, el Xavi Bovés, la Mireia Serra i jo, i vam formar una companyia, i vam fer la nostra primera peça.
2: Companyia La Vuelta.
1: La Companyia La Vuelta, sí.
2: Que, déu-n'hi-do, vau fer quatre projectes teatrals.
1: Sí, sí. En 99, 2000, 2001 i 2002. Eren Lo Blanc de Lo Groc, Desvínculos, Caos Fer-se el Mort i Estamos Todos un Poco Perplejos.
2: Quina memòria. Hi ha, però, una altra... De fet, amb ella vas començar, però encara... I has continuat treballant,
1: sí, la companyia, diguéssim, es va dissoldre i la Marta Galán va continuar treballant pel seu compte, jo pel meu compte, i a vegades hem coincidit en projectes de la Marta Galán que ha volgut comptar amb mi com a intèrpret.
2: Hi ha una altra persona, però molt important per tu, que és Rodrigo García. Ell és argentí, de Buenos Aires. Com us vau conèixer i què has après d'ell? Què diries que has après?
1: Uf, el Rodrigo García... Va ser casualitat que, bueno, jo coneixia una mica l'obra del Rodrigo García, justament la Marta Galán me la va fer conèixer, em va dir, per mi és molt bo aquest Rodrigo García, que acabava de començar, feia poc que havia començat, i vaig veure alguna obra d'ell que em va agradar. Va ser una casualitat que em van trucar perquè es veu que el Rodrigo García havia organitzat una audició per la seva propera obra, que normalment sempre comptava amb els mateixos actors, però tenia tanta feina en aquell moment que necessitava actors nous perquè els seus ja estaven amb altres obres. I era un encàrrec del Teatre Nacional de Bretanya, de Rennes. Llavors es va fer una audició, necessitava 6 intèrprets, no em va agafar. Em vaig estar una mica trista, però bueno, al cap d'un parell de mesos em va trucar perquè li havia fallat una de les intèrprets que bueno, doncs no s'acabaven d'entendre. I estaven a punt d'estrenar, a més. I em va dir a veure si podia anar-hi. I vaig anar, i va anar tot molt bé, i a partir d'aquí em va contractar pues, per moltíssimes obres.
2: Clar, una de les coses que caracteritza en Rodrigo García és que els seus projectes teatrals funcionen molt bé perquè giren molt les seves obres, no?
1: Sí, han girat molt.
2: Què diries, quin és el punt característic del que ell proposa a través de les seves obres?
1: Uf, és una crítica social molt potent. Ell parla del comportament humà, sobretot avui en dia, i occidental, vull dir, el que, no d'altres temes.
2: D'aquí.
1: I llavors ens fa com una crítica, va haver durant un període una crítica al consum molt, molt, molt bèstia, i d'alguna manera el que ell critica és el que fan en escena. I llavors, doncs, sempre això ha generat molta polèmica, perquè la gent a vegades no ho acaba d'entendre i es pensa que potser està a favor del que està fent en escena, però justament està posant en escena coses que passen en la vida real, però clar, quan tu les veus en un escenari, t'esgarrifes, saps? I dius, però si això és el que està passant aquí, sí. O sigui, t'esgarrifa veure, no, fa reflexionar moltíssim, té textos impressionants, amb molt d'humor, bueno, molt d'humor negre, molt cínics i tal, però molt, és molt intel·ligent.
0: Doncs ara, parlant d'aquests creadors i també creadores, hem volgut posar algunes compositores en aquesta playlist que t'hem ofert, Núria. Continuem amb Ruth Crawford Seeger i a veure què tal, com ha anat això.

0: Això ja no s'assembla ni a l'intermezzo de Cavalleria ni al concert de Tchaikovsky, eh?
1: No, no coneixia la Ruth Crawford, no? És de Seger.
0: Sí.
1: No la coneixia, vaig investigar una miqueta, americana, va néixer el 1931. Uh-huh. Doncs mira, ara que és el segon cop que l'escolto, m'agrada més que ahir quan la vaig escoltar.
2: Veus?
0: Tot és posar-se. Hi ha músiques que és veritat que necessiten un procés. No? És com els menjars, que clar, has de tastar-lo diverses vegades per trobar-li el gust.
2: Sí, sí. I a vegades és millor també, que no entri la primera.
1: Potser sí, perquè és com difícil, no? I dius, ah, vale, ara ho estic com entenent, no? Perquè potser és massa... Vaig veure que era com... Deien que era música modernista, no? Que era com moderna. M'agrada molt perquè el primer que... Quan estic m'està agradant molt ara que l'estic escoltant. Em fa com... He vist com si fos, com dir-te, com dibuixos animats. Dibuixos animats en blanc i negre. No sé, tenia com tot un ritme molt que em fa pensar a vegades en Tom i Jerry antics.
2: Sí, sí, sí. Amb aquella narrativa, no?, que fa la música.
1: Sí,
0: sí. Sí. Diries que penses en imatges? O ets de persona de somiar, per exemple, i recordar les imatges del que has somiat, o que et vinguin idees al cap en forma d'imatges, o ets més de filar un discurs amb paraules?
1: Imatges. Sí, amb imatges, emocions, és com tot més abstracte, em sembla.
0: I això diries que té a veure també amb les teves performances en algun moment? Deixes sortir aquesta vessant?
1: Doncs potser sí. A veure, amb el Rodrigo també val a dir que, tot i que ell també és escriptor, clar, ell és, diguéssim, es va llicenciar en publicitat. De fet, va començar fent teatre perquè va guanyar un premi en un concurs publicitari, un premi que li va donar diners, i a partir d'aquí va dir, vale, basta de publicitat, em dedicaré a fer teatre, que és el que a mi realment m'agrada.
0: I m'encanta que fes crítica del consum venint de ser publicista.
2: Sí, no?
1: Totalment. Però clar, llavors ell és molt viu en generar imatges, imatges així molt bèsties, molt plàstiques, clar. No? I es nota que ve... A veure, també és un gran amant de l'art plàstica, vull dir, és un home que... Tot el que és música, art, podria estar en museus, llegeix, és molt, molt, molt culta. Però té com una... Té en ment ja com... Ja, generar unes imatges molt, molt impactants, que, clar, fan pensar també en publicitat.
2: Uh-huh. L'última cosa, ho hem dit tot just començar, que has fet, és Els Stuntmen, de Nau Albet i Marcel Borràs. Una òpera, curiosament, però en la qual tu no hi cantaves.
1: No. No, no, o sigui, clar, és veritat que costa una mica d'explicar a vegades. Quan la gent hi va, quan la gent l'ha vist, diu, ah, sí, ara ho entenc, no, però clar, quan ho dius, perdona, perquè dius, és una òpera, sóc la protagonista, això és així, però clar, jo no canto, jo faig playback. Però com no és una cosa amagada, sinó que està totalment allà.
2: Es mostra.
1: Què passa? Que tot i que es mostra des de l'inici, la gent és igual, és com que com si fos jo qui cantés, perquè, bueno, pues perquè, bueno, no sé, perquè és així, és com és molt estrany.
2: Com et va arribar la proposta i com la vas rebre?
1: Uf, em va arribar per sorpresa i la vaig rebre amb moltíssima alegria quan em va trucar de manera inesperada al Marcel Borràs l'any passat a l'abril. Per explicar-me, doncs, bueno, que tenien aquest projecte, que es duria a terme, que feia temps que estaven treballant en aquesta òpera, que la sinopsis era aquesta, on va explicar tota la història de què tractava, i que havien pensat en mi per aquest personatge, la Evangelina, i em vaig posar supercontenta perquè m'agrada molt la proposta, la història, és meravellosa. Llavors, vam veure que les dates estaven disponibles, jo estava disponible en les dates que ells necessitaven, per sort, perquè a vegades passa que no es pot...
2: Clar, no quadren les agendes.
1: No, i aquest cop va ser com perfecte.
2: Què va ser el més difícil?
1: El més difícil? Més difícil, per exemple, per mi, eh? Va ser com que, clar, vaig haver d'aprendre tècniques d'especialistes de cine. Saber fer anar una katana per diguéssim, tenir una coreografia d'una lluita en katanes que fes recordar una miqueta a Kill Bill, no? Mm-hmm. Llavors, clar, jo mai havia treballat en katanes. I dic, inclús ells, els Stuntmen, dubten, diu, a veure si ho aconseguirà o no. Però al final sí que ho vaig aconseguir, però va ser difícil per mi. Però vull dir que amb la pràctica tot s'aprèn. I després l'altre, que també va ser difícil, però potser menys, era com fer una lluita en una carnisseria tipus Jackie Chan. Saps? Amb aquest tipus de ui, ui, que fons un cop de puny, ha sigut sense voler, tal, no sé què, tal, i caigudes i tal, així. Molt divertit, però clar, tot té la seva tècnica. i algun d'ells, algun punyetasso meu, real s'havien
2: sí?
1: dut. Clar, doncs perquè no controlava, perquè, bueno, llavors ja aprens a com fer-ho, que dongui el pego, però...
0: Clar, la coreografia, no?
2: Que ho sembli, però que no li donis, no?
1: Sense trencar-li el nas. No, no, clar, és arriscat, perquè és com tot de coses de violència, però, bueno, com que té els seus trucos perquè... En fi, però això ha estat tècniques a aprendre. I després, el del playback, jo mai ho havia fet, però això no ha sigut difícil per mi.
2: No ha sigut difícil?
1: No, el tema és que, clar, amb els actors lírics, els cantants lírics, perdona, bueno, és com un altre món, per mi és un món a part. El món del cantant líric, que el desconeixia, és com si fossin extraterrestres, però en tots els sentits, ja per la veu que tenen, que
2: la
1: és
2: capacitat
1: com
2: vocal que tenen,
1: sobrenatural, no? és com una cosa... Però després també com funcionen, com, bueno, és un altre sector. Però el tema és que, clar, jo no saber llegir partitures... Uh-huh. I tampoc tenir l'hàbit d'estar com pendent d'un director d'orquestra, és simplement com que escoltar la música dels 19 músics en directe i tal, o després ja gravat, doncs veig com és la música, llavors doncs tinc que aprendre quan entren les veus, no? Però clar, és una cosa que simplement has de comptar o saber que amb tal nota, tal, entres, tal. Llavors tu aprens de memòria, mm-hmm. és com quan t'aprens mm-hmm. una cançó.
0: Sí, sí.
1: I me'n recordo que amb això era com que, bueno, al final, al principi era com, bueno, ara perfecte, no? I finalment ho has après, ja no se te'n va del cap.
2: Del cap.
1: I curiosament, per mi i per nosaltres, també pel Nau i pel Marcel, era difícil d'entendre com pot ser que per exemple, cantants tinguessin molt de problemes per entrar en el moment que tenen que entrar. Pues llavors hem vist que estan acostumats a sempre estar pendents del
2: director
1: d'orquestra.
2: Clar, de l'entrada, no?
1: Però, clar, en aquest moment no podia ser primerament el director d'orquestra i el compositor, el Fernando Velázquez, que s'estrenava com a director d'orquestra, i a part, com que no era una òpera, sinó únicament, era com havia moltes coses, vull dir, ell no estava realment com donant l'entrada. I llavors, això els generava... Jo li deia, però compte, o sigui, saps? Però són maneres de fer diferents.
2: Això és com aquell músic que està acostumat a tocar amb la partitura i de cop i volta li treus la partitura. I no és que no sigui incapaç, és que està acostumat a tocar amb la partitura.
1: Exactament, exactament, és això.
2: I qui era el teu alter ego?
1: Era com... La mezzosoprano es diu Sandra Ferrandez, maquíssima, de Valenciana, i s'alternaven amb la Marifé Nogales, que és del País Basc, també, maquíssimes, bueno, impressionants, aquestes dues mezzosopranos.
0: Doncs va, retornem a les músiques que t'estem proposant avui, Núria, i és veritat que he estat una mica dolenta, ara ho dèiem, no?, perquè jo preparo aquestes petites seleccions, i jo veia que tu amb les performances tu tiraves i feies així coses arriscades, i dic, anem a provar, a veure amb aquestes músiques com funcionen, i aquesta que tenim ara preparada, a veure si la tornes a sentir i et passa com abans, que t'entra una mica millor.

0: dins del possible no és tan intensa.
1: No. No, no, no sé què em va passar ahir escoltant-ho, que em vaig quedar en xoc, però no, ara no, ara és que m'està agradant també.
0: Veus? Això és una adaptació que ha fet un percussionista, que es diu Konstantin Napolov, dels quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky, és un dels moviments. No sé si quan treballes a nivell ja performatiu, les músiques les trien per tu, les trieu en conjunt, t'acompanyes de música o més de so, de paisatge sonor, com prefereixes fer-ho?
1: Estem en una creació d'una peça?
0: Sí.
1: Clar, és que jo sóc intèrpret. A veure, jo tinc el meu projecte com a creadora amb la meva parella, amb el Pierre Pérez, Turist, que és un site específic i tot ho generem nosaltres, però clar, jo com a intèrpret, encara que també sigui co-creadora, perquè treballem molt a partir d'improvisacions i després, però aquest tipus de decisió, decisions musicals, jo mai les prenc.
0: Te les trobes?
1: Sí, clar, perquè potser doncs, han pensat en tal música, o música en directe, o amb tal compositor que els hi faci la música. Sí, jo me les trobo, sí.
2: I ho deies, amb la teva parella, clar, la teva parella és músic.
1: Sí.
2: Quin tipus de música fa?
1: Jo diria que, és que a vegades, no sabem quin nom posar-hi, però jo diria que és més aviat experimental, tot i que també té punts pop, folk, que és com... Ell és músic, bueno, toca molts instruments, però sobretot està especialitzat en... és guitarrista, i treballa molt en pedals, en loops, va creant com ambients, capes i capes d'atmosferes que van girant. Llavors, doncs, també canta i té una veu molt peculiar, fa com unes veus molt agudes, tipus contratenor, així falsete...
2: Sí.
1: I llavors és estrany, és realment estrany, però aquest és el seu projecte personal.
2: Personal. No obstant, teniu, juntament amb Rubén Ramos Nogueira, ja fa 2 anys que teniu un projecte que porta per títol Fanny Salon Amateur. No sé de qui va ser la idea, però explica'm una mica en què consisteix.
1: Fanny Salon Amateur va ser idea del Rubén Ramos Nogueira, que és pianista i escriptor i cofundador de la plataforma Teatron. I, diguéssim, en aquest projecte hi participem el Rubén, el Pierre Pérez, que és la meva parella, i jo. La idea va sorgir del Rubén perquè feia temps que, bueno, com dir-te, que volia com portar al dia d'avui i a les vivendes d'avui en dia el que eren els salons amateur del segle XVIII, crec que és, o del segle XIX, no, del segle XIX, del 1800. I llavors és com si fos una contraprogramació cultural. O sigui, hi ha propostes culturals que no tenen cabuda, no sé exactament per què, dins dels teatres, sí, dins de tal, no et programen. Dius, pues,
2: Cap problema,
1: ho faig a casa. I llavors, doncs, això és una cosa que es feia allà abans, en aquesta època. Llavors, doncs, estem fent el mateix i ho fem a casa. Ho estem fent a casa meva i del Pierre, perquè és una casa del 1800, un pis del 1800, i és molt gran, i jo que és sobretot perquè és molt gran, no? Que llavors doncs convidem a 40, unes 40 persones i ja està, les convidem, ho fem per amor a l'art, o sigui, és com el menys capitalista que et puguis imaginar. Mm-hmm. Llavors doncs venen aquestes persones i llavors doncs pues, ja com, bueno, el Rubén toca el piano. Toca el piano. A part, toca el piano, normalment toca temes de Fanny Mendelssohn, perquè Fanny Salon Amateur ve per Fanny Mendelssohn, la
2: germana
1: del Félix Mendelssohn. Que és, perquè, clar, és com que sempre es parla més del, sí, Félix Mendelssohn, però, clar, Fanny Mendelssohn, una noia pianista, compositora, bueno, impressionant. Llavors, doncs, a part, el Rubén està amb tota la moguda, bueno, ell és compartidari de la teoria del double beat, que això va començar, em sembla, als anys 70, que és com que són... es creu que s'estan interpretant de manera equivocada les composicions del segle XVIII i XIX, que s'estan tocant el doble de ràpid, diguéssim. És com si fos com que hi ha alguna... I que tot va relacionar també en un canvi a la societat que va haver al començament de la industrialització, que tot comença a accelerar-se, que també es poden escoltar discs, que es pot gravar... I llavors, doncs, de cop i volta, es va començar a considerar que el virtuosisme estava lligat a la rapidesa. I llavors, doncs, clar, un bon pianista és el pianista que més ràpid sap tocar, no? I llavors,

0: I bueno, a mi m'encanta, la veritat, és sorprenent.
1: I com ho rep la gent?
0: Flipen.
1: Clar, sí, clar, una
2: estem flipant nosaltres d'imaginar-nos-ho.
1: I com arriba en aquesta teoria que es tocava tan ràpid, més ràpid?
0: Jo crec que tenen estudis sobre això. Que tenen, clar, jo no hi he investigat tant, però el Rubén sí, que veuen tota una relació amb això que et deia, de la industrialització, del virtuosisme, saps? Que ha fet com que canviï i és com que... És una miqueta com per apartar, m'imagino. No?
2: Podem fer una cosa, que és convidar un dia en Rubén Ramos Novera que ens expliqui.
1: I que ens expliqui a veure tant, tot això on
0: això
1: és,
0: seria
1: no?
0: Genial. Perquè sí, sí. El Rubén, a part, amb la música clàssica, en sap un munt.
2: Doncs va, li deixem la nota a l'Alba, la nostra
1: després
2: productora.
1: Després ens passes el contacte.
0: I tant, i tant.
2: Doncs mira, ja parlàvem de Fanny Mendelssohn, recuperem també una altra compositora, que és Charlotte Sohi, i aquí sí que et donem una miqueta de treva, que això sí que és música molt amable.

0: Doncs sí, això és el tríptic campestre Charlotte Sohi. És Encanteri matinal, es diu la peça.
1: És preciosa.
0: T'ha agradat?
1: Molt, sí. Bueno, primerament, jo crec que si estàs nerviós te poses aquesta música i et tranquil·litza ja, crec, una miqueta.
0: Mm-hmm. No? El que deies al principi, no? De vegades que no saps ben bé per què, però vas arribant a uns estats d'ànim, no? La música.
1: Exacte. I sí que veig com que veig camps, flors, veig com la natura, com un matí, és com molt... Una... Mm-hmm. M'agrada molt.
0: Doncs mira, ha funcionat aquesta.
2: Hi ha hagut altres projectes teatrals on la música també hi ha estat present, Núria, en els quals has coincidit concretament amb un pianista, jo no sé si podríem dir atípic, entre cometes, que és Marino Formenti. Digue'ns qui és Marino Formenti.
1: Marino Formenti és un pianista molt virtuós, és un pianista boníssim, és italià. Crec que va néixer a Milano, però porta moltíssims anys instal·lat i vivint a Viena. I bueno, té projectes personals impressionants. Tenia un que es deia Nowhere, em sembla, que estava com tancat en una casa, diguéssim, durant 3 dies... i la gent podia entrar en aquesta casa, en aquest espai, i ella es passava tot el dia, menys 8 hores per dormir a la nit, tocant el piano. Tocant diferents peces, tranquil·lament, i llavors quan acabava una, l'escrivia a la paret l'hora a la que havia acabat, la que havia tocat i tal, i era, els espectadors, quan anàvem allà a veure-ho, et quedaves en un estat una miqueta... No sé com dir-te, molt estrany, és com una... Com
2: sí, no parava només per dormir?
1: Sí.
2: I menjar?
1: I menjar també, parava algun moment per menjar, però
0: necessitats
1: res...
0: Bàsiques, no? Sí, allò, sí. Necessitats bàsiques.
2: I per anar al lavabo, no?
1: I per anar al lavabo. Normalment, en els festivals que el programaven, doncs ja construïen com una espècie com de casa, que la gent hi pogués entrar, diguéssim, com una cabanya, i que hi haguessin, doncs, això, lavabo, llit, el piano, tal, nevera i això, i un llitet, i però ell no parlava. Uh-huh. I a vegades estava més de 3 dies, una setmana, una cosa.
0: La cara de l'Ester en aquests moments, que... l'hauríeu de veure.
2: No. Per això he dit atípic, si podíem dir atípic.
1: I tens tota la raó que és atípic. I el tema és que el Rodrigo García, no sé, el devia conèixer com a pianista, i el va voler contractar com a pianista per l'obra Golgota Picnic, que vam fer, que és una obra del Rodrigo García, crec que vam estrenar en el 2011, exactament. I, bueno, Golgota Picnic... Golgota, ja sabem que és la muntanya on van crucificar Jesús, no?
0: Mm-hmm.
1: I,
0: bueno, sí, el títol realment és d'aquells de contrast, eh?
1: És una obra meravellosa. Realment, el text d'aquesta obra, com parla de lo que és la religió... És impressionant. I després, doncs, amb el Marino va voler comptar amb ell perquè... En aquesta obra ell toqués les 7 últimes paraules de Crist a la creu, de Joseph Haydn, que són 9 moviments, i va ser, bueno, impressionant. Era cap al final de l'obra, els últims 50 minuts, era ell tocant aquesta peça, despullat, en un piano de cua, que estava posat enmig de l'escenari, que estava...

0: l'escenari devastat, ple de escombraries, diria. Era com una cosa, era com apocalíptic. I ell tocava i quan acabava, que era l'últim moviment, és el terratrèmol, que és molt així,
1: sí.
0: Quan acabava, llavors sortia un vídeo de jo disfressada de Jesucrist, amb un casc aquí, amb una corona d'espines, saltant de 4.000 metres d'un avió, així i fent veure com que, bueno, saltant... Jo era paracaigudista en aquell moment.
1: Ah, veus, m'encanta que m'expliqui com el més normal. Jo em vaig llevar, no? Vaig fer un carrer.
2: Era real, eh? Era tu real. Saltant de l'avió.
0: Saltava de l'avió així, disfressada de Jesucrist, i clar, era com molt poètic, perquè era com després de tot el que havíem vist, i era com Jesucrist com que baixava
2: a la terra,
0: no? Com que o s'abandonava, o se suïcidava, o no sabem... Però era una cosa com lleugera, era com molt poètic.
2: I com ho va rebre la gent?
0: La gent, a molta gent li va agradar aquesta obra. Bueno, és que és una obra que és una obra mestra, jo diria. No és meva, per això, jo crec que per això puc dir-ho.
1: Pots dir-ho.
0: Però has de dir que, per exemple, allà on vam estrenar el Maria Guerrero, la producció del Teatre Maria Guerrero a Madrid, un teatre preciós, doncs, bueno, era com, imagina't, com la peça durava com 2 hores i mitja, una cosa així. Doncs potser era 1:45 i quan estàvem ja a l'1:45 entrava aquest moment que entrava amb aquest piano de cua, entrava el marí, no es treia la roba i començava a tocar. Pues de cop i volta començava a veure un moviment. No? A part com que es diu les set últimes paraules de Cristo a la Cruz, i hi ha 9 moviments, això la gent també... A vegades no agradava perquè com... anaven comptant, dient... No me,
1: però no s'acaba.
0: No s'acaba.
1: No m'ha arribat mai, a les 7, no? Ja. Sí.
0: T'ho dic en sèrio. I però moviments que són una preciositat. Mm-hmm. Són preciosos.
1: Sí, sí.
0: Passava el primer, hi ha algun rebufant, dos. Però bueno, hemos venido a ver el teatro. Saps? I era això. I la gent, clac, s'aixecava, a part amb aquestes cadires que fan clac, clac,
2: ja,
0: clac, clac. El marino fotent-se cada cop més nerviós,
2: com
0: que els fotia unes mirades en allà, i era com dic... Però era, i era aquest dient, hem vingut a veure teatre, ara aquí, no, que hem d'estar aquí com 50 minuts escoltant música, i deia, però què és això? Vull dir, és que és una obra, és una...
1: Clar, és el global, no?, de la proposta.
0: Però allà vam tenir aquesta decepció, però no sempre va ser així, eh?
1: Doncs mira, és que parlem de pianistes, l'última peça de la selecció, aquesta que tenim.

0: Mira, parlàvem abans de tocar ràpid o tocar a meitat de temps.
1: Sí, exactament.
0: En qualsevol cas, aquest que sentim és Justus Eichhorn. Això és un estudi de Carl Czerny, que ho comentàvem aquí al programa. Carl Czerny, que en vida a la gent no li va agradar gens, eh? Res del que feia, era com que tot era... Ai, això no té profunditat, això no té sentit. Una mica, de vegades, aquesta sensació que el públic de vegades connecta, però de vegades no, amb la proposta. I no és que la proposta tingui menys valor, no ho sé.
1: Yeah. Sí, igual estava com... Ell era contemporani ni d'una època que no estava preparada per el que ella estava fent. Potser ara, és un, ara evidentment, és un referent. Dikunst der Fingerfertigkeit, sí, vol dir això exactament, és com l'art de l'habilitat...
0: De amb els dits, no? L'habilitat amb els dits.
1: Sí.
0: Sí, sí. Què t'ha semblat, per això?
1: Pues és que em passa el mateix. Ahir no m'agradava i ara m'agrada.
0: Ja, avui sí.
2: Doncs perquè, perquè les estàs escoltant amb nosaltres.
0: Això mateix. Doncs, Núria, Núria Lluan, sí, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a compartir músiques, històries, aquí a Tots els Matins del Món.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Cultura. Llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
5: Ens acostem a un quart d'onze del matí d'avui, dijous 10 de setembre, i tenim a punt per continuar una peça carregada d'energia, el segon moviment Allegro Molto de la segona sinfonia de Sergei Rachmaninov, una obra que va veure la llum després que l'autor superés una crisi creativa, que els grans també en tenen d'aquestes, i que va convertir-se en una de les grans sinfonies del darrer romanticisme. La sentim en la versió que l'any 24 en va fer Kirill Petrenko al capdavant de la Filarmònica de Berlín.

Una orquestra generosa, àmplia i expansiva i que finalment es recollia després de tota aquesta abundància. La Filarmònica de Berlín interpretava aquest Allegro Molto, el segon moviment de la segona sinfonia de Sergei Rachmaninov. Una celebració sonora de l'impuls i fins i tot podríem dir de la mateixa força creativa, ja que se sap que l'autor va escriure l'obra un cop superada una crisi personal i la versió doncs, estava dirigida per Kirill Petrenko. I de la màxima expansió doncs, passem a l'essència, gràcies a Johann Sebastian Bach i una de les seves invencions per teclat. La interpreta Simone Dinnerstein, sempre transparent.

El nom d'Antonín Dvořák és garantia infal·lible de bones melodies i de moments musicals per recordar. Aquest que sentíem era el tercer moviment del seu quintet de corda, porta la indicació poco andante i ens permetia gaudir d'aquesta calma inspirada que solen invocar les peces d'aquest autor txec, sempre connectat amb la música popular de Bohèmia. I passem a una reivindicació recent, la del repertori de la britànica Dorothy Howell, que va gaudir de reconeixement al Regne Unit en els primers anys del segle XX. Per conèixer-la una mica més, us deixo amb aquesta gravació d'una de les seves peces per cordes amb sordina, Moto Perpetuo, dirigida per Douglas Bostock i que acaba de publicar a segell CPO.

Doncs en suspensió ens quedem amb un dels scherzos més delicats del romanticisme, el de la quarta sinfonia de Robert Schumann. El dirigia Gustavo Dudamel i era música on retornar la recerca de la llum. Forma part de la integral de l'obra sinfònica de Schumann que Dudamel ha publicat amb la Filarmònica de Los Angeles. I abans d'arribar al reportatge que ens ha preparat la nostra companya Esther Plana, doncs un advertiment davant les il·lusions irreals d'un cor enamorat, coses que canvien poc, com veureu. És una peça de Domenico Mazzocchi que ens durà a la Itàlia del primer barroc en la versió del conjunt El Mundo, que dirigeix Richard Savino, i que s'inclou a l'àlbum amb una referència curiosa al títol. El que va sentir Artemisia, música i art del temps de Caravaggio i Gentileschi, per tant, un homenatge també al món d'aquesta pintora.

Follecora, non taletti, de Domenico Mazzocchi. Aquest era el fragment que sentíem interpretat pel conjunt El Mundo i que dona pas, ara ja sí, al reportatge de la nostra companya Esther Plana.

Aquesta música que sentim es diu Guernica segons Picasso. La va escriure el compositor alemany Paul Dessau, molt poc després que Pablo Picasso pintés una de les obres pictòriques més icòniques del segle XX, el Guernica.

Avui, 10 de setembre, fa exactament 45 anys que el Guernica arribava finalment a l'estat espanyol. L'any 1981, després de dècades al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, el quadre aterrava a l'aeroport de Barajas i era traslladat al Casón del Buen Retiro, a Madrid. No es tractava d'un retorn qualsevol. Picasso havia deixat clar que el quadre no havia de tornar a Espanya mentre hi hagués una dictadura i havia encomanat al seu advocat, Roland Dumas, que s'assegurés que s'havien restablert les llibertats democràtiques abans de traslladar-lo. Per això, aquell 10 de setembre de 1981, 6 anys després de la mort de Franco i 3 anys després de l'aprovació de la Constitució, el retorn del Guernica es va carregar d'un fort simbolisme polític i cultural. Fins i tot se'l va arribar a definir com l'últim exiliat que tornava a casa, un exiliat artístic que sempre ha servit per no perdre la memòria històrica. El recordatori és clar. El 26 d'abril de 1937, en plena Guerra Civil, la vila basca de Guernica va ser bombardejada per l'aviació alemanya i italiana que donava suport al bàndol franquista. Picasso acabava de rebre l'encàrrec per part del govern de la República de crear una gran obra per al pavelló espanyol de l'Exposició Internacional de París i l'impacte de les notícies sobre aquell bombardeig va acabar determinant el tema de l'enorme tela. Picasso hi va plasmar figures deformades, crits, animals, mares amb fills morts als braços. Una imatge en blanc, negre i gris que acabaria convertint-se en símbol universal de l'horror de la guerra. I pràcticament des del primer moment, aquest símbol també va començar a generar música. Paul Dessau, jueu, antifeixista i d'ideologia comunista, s'havia escapat d'Alemanya després de l'arribada de Hitler al poder i va donar suport musicalment a les brigades internacionals durant la Guerra Civil Espanyola. A la seva peça per a piano, els acords inicials evoquen el bombardeig i la música alterna moments d'una tensió extrema amb altres de calma gairebé fúnebre. No es tracta de descriure literalment el quadre, sinó de convertir en so l'impacte que provoca. Uns anys més tard, la memòria de Guernica tornaria a aparèixer en l'obra d'un dels grans noms de l'avantguarda europea, Luigi Nono.

La Victoire de Guernica, la victòria de Guernica. El títol d'entrada pot sorprendre. Quina victòria hi podia haver després de la destrucció d'una ciutat? En realitat, el títol és el d'un poema de Paul Éluard, que Luigi Nono va plasmar en música l'any 1954 per a cor mixt i orquestra. La victòria de què parla Éluard no és militar, sinó moral. És la dignitat de les víctimes, de la resistència i l'esperança davant de la barbàrie. Nono, profundament antifeixista, va saber convertir aquest text en una música contundent, tensa i gairebé física.

Sorozábal va escriure Guernica l'any 1966 com una marxa fúnebre basca, una obra que el mateix compositor va arribar a considerar la que més apreciava de totes les seves creacions. Al llarg dels anys en va fer diverses versions. La primera per a orquestra, després una altra per a xistos, trompes i tambors, i posteriorment també la va transformar en una cantata per a cor i orquestra. En aquest cas, Guernica és sobretot memòria, dol i identitat.

Una mirada molt diferent de la que aquell mateix 1966 faria un compositor català. Nascut a Barcelona el 1933, Lleonard Balada era només un nen durant la Guerra Civil. Anys després, instal·lat als Estats Units, aquells records i la contemplació del mural de Picasso acabarien confluint en el seu Guernica, una obra orquestral d'uns 11 minuts. La partitura no intenta descriure literalment les figures del quadre. Balada trasllada al so la seva violència i el seu impacte. Grans masses orquestrals, contrastos bruscos, percussió, textures molt denses i efectes que recreen amb els mateixos instruments sonoritats gairebé electròniques. El mateix Balada considerava Guernica una obra decisiva en la seva trajectòria perquè va marcar l'inici d'un nou llenguatge compositiu. I si Balada va saber plasmar l'horror de la guerra en música, Miquel Laboa va saber transmetre el patiment que provoca a través de la veu.

El 1972, Miquel Laboa va crear Guernica, el quart dels seus anomenats Lekeitioak, unes obres en què Laboa explorava les possibilitats de la veu molt més enllà de la cançó convencional. A Guernica, la veu gemega, crida, plora, juga amb sons i respiracions i converteix el patiment en una experiència gairebé física. Una manera radicalment diferent de recordar el bombardeig i una demostració de fins a quin punt Guernica havia deixat de ser només un episodi històric per convertir-se també en material de creació artística. Una creació que encara adquiriria unes dimensions més grans.

El compositor basc Francisco Escudero va dedicar a Guernica una òpera sencera. La va compondre entre el 1979 i el 1985 i és una obra en quatre actes d'aproximadament dues hores de durada. Aquí el bombardeig continua present, però Escudero amplia la mirada. Guernica es converteix també en símbol del poble basc, de la seva cultura, de les seves tradicions i del desig de pau.

I acabarem aquest recorregut amb una obra ben diferent que posava el focus precisament en la inspiració pictòrica. El compositor Zvi Amni va escriure l'any 1968 Five Pantomimes, cinc pantomimes inspirades en cinc pintures de Picasso, Chagall, Kandinsky, Dalí i Paul Klee. La primera està dedicada precisament al Guernica de Picasso. La sentirem amb The Israel Sinfonietta Beersheba.

0: Molt interessant, la veritat, Esther, aquest repàs que ens ha ofert la nostra companya Esther Plana, d'aquests ressons de Guernica, en aquests darrers minuts de programa, i nosaltres que ja arribem al final d'aquesta edició d'avui dijous.
1: Doncs sí, ja hem última, de tancar la paradeta.
0: Sí, i última de la setmana, sí. Més, que demà és 11 de setembre i
1: Dia
0: no hi haurà
1: Nacional
0: programa.
1: Dia de Catalunya, festiu, per tant, i no tornarem fins dilluns amb les col·laboracions de la Laia Pujolassos i l'Alba Quinquillà amb el seu laboratori de veu. I l'entrevista que tindrem a la segona hora amb el ballarí Guillem Jiménez.
0: Perfecte, doncs escolteu, que gaudiu molt aquests dies, descanseu, escolteu molta música i ens retrobem dilluns.
1: Fins dilluns, adeu-siau.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana, que va començar el setembre del 2025 el cicle Palau Piano, fent homenatge a una figura clau de la interpretació pianística del segle XX. El lleidatà Ricard Vinyes, el pianista que va estrenar obres de Debussy, de Ravel o de Satie, que va marcar tota una època amb la seva sensibilitat i amb la seva modernitat. Ricard Vinyes havia nascut el 1875 i, per tant, aquesta era una manera de commemorar els 100 anys del seu naixement. Amb un recital a càrrec de qui va ser el guanyador de la primera edició del concurs Ricard Vinyes per a piano. Es va fer per primera vegada l'any 1995 i en aquella ocasió el primer premi va ser atorgat al pianista que sentirem avui, Lluís Rodríguez Salvà, que anirà intercalant la música de Ravel i de Debussy en aquest concert que s'acabarà amb els quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. Ricard Vinyes, l'any 1905, en va fer la primera interpretació a París. Doncs tot això per ressentir-ho a partir d'ara per anar degustant aquesta relació fantàstica entre els compositors francesos Ravel i Debussy i el pianista lleidatà Ricard Vinyes. Això serà la primera part d'aquest concert que comença amb el Minuet Antic de Maurice Ravel, música que va estrenar Ricard Vinyes l'any 1898. Per començar el concert d'avui, gravació de Catalunya Música, aquesta és la versió que en fa Lluís Rodríguez Salvà.

Així és com ha començat aquest recital per a piano que us oferim avui a Catalunya Música, recital de Lluís Rodríguez Salvà, que acaba d'interpretar el minuet antic que l'any 1898 va interpretar per primera vegada a París el pianista lleidatà Ricard Vinyes. És música de Maurice Ravel, a qui Vinyes va conèixer al Conservatori de París i va compartir formació, i va compartir amistat i va mantenir una complicitat artística profunda. Ricard Vinyes és el pianista lleidatà nascut l'any 1898 75, que des de molt jove es va instal·lar a París, que és on va entrar en contacte amb els cercles artístics de l'avantguarda, i allí és on va conèixer Ravel i també l'altre compositor del concert d'avui, Claude Debussy. Són dos músics amb qui Vinyes hi va compartir una relació molt intensa. Doncs de Ravel ara ens n'anem cap a Debussy, els anirem alternant aquests dos compositors durant tot aquest concert. I ara és el torn de Debussy, de qui us n'oferim els reflexos a l'aigua, que forma part del primer volum de les imatges per a piano. Música de Debussy, estrenada per Ricard Vinyes i que ara interpreta Lluís Rodríguez Salvà.

El recital que us oferim avui durant tota aquesta primera part és l'alternança entre la música de Maurice Ravel i de Claude Debussy. Hem començat amb Ravel i ara érem ben bé dins de l'univers de Claude Debussy amb aquests reflexos a l'aigua que formen part del primer volum de les imatges per a piano del compositor francès. Un compositor amb qui Ricard Vinyes hi va tenir una relació especialment intensa. Debussy li confiaia a Ricard Vinyes les seues noves obres, confiava en ell perquè donés a conèixer la seua música, perquè Vinyes no era un intèrpret qualsevol, era un pianista en qui, en aquest cas Debussy, podia confiar perquè entengués aquella nova escriptura pianística que desenvolupava. Debussy i Ravel són tots dos considerats els dos grans compositors impressionistes francesos i tots dos van establir lligams forts amb Ricard Vinyes, a qui es fa homenatge en aquest concert que us oferim avui, concert que es va fer al Palau de la Música Catalana el setembre del 2025 en commemoració del naixement del pianista lleidatà. A qui Maurice Ravel va dedicar els ocells tristos, és aquell fragment que forma part de la suite Miralls. És música per a piano de Maurice Ravel, que ara sentim en la versió del pianista Lluís Rodríguez Salvà.

Ja aneu sentint que aquesta primera part del recital que us oferim avui són com esquitxos extrets dels catàlegs tant de Ravel com de Debussy, dos compositors que van tenir una estreta relació amb Ricard Vinyes. Són fragments especialment significatius en la trajectòria del pianista lleidatà i que avui sentim en la versió de Lluís Rodríguez Salvà, qui ara acaba d'interpretar Els ocells tristos, que és el segon moviment de la suite per a piano Miroir. Miralls, de Maurice Ravel. Aquest fragment Ravel el va dedicar a Ricard Vinyes. És la mateixa connexió que hi ha amb la següent obra. Són 4 minuts de música de Debussy que va dedicar també a Ricard Vinyes aquells peixos d'aigua que formen part del recull Imatges. La versió és a càrrec de Lluís Rodríguez Salvà.

Aquesta és la versió de Lluís Rodríguez Salvà dels Peixos d'Or, que formen part del recull Imatges de Claude Debussy, música que el compositor francès va dedicar al pianista lleidatà Ricard Vinyes, a qui Rodríguez Salvà fa homenatge en aquest concert que us oferim avui. I que ara continua amb els Jocs d'Aigua de Maurice Ravel. Ja us ho hem dit, anem alternant Ravel i Debussy durant tota aquesta primera part i ara és per sentir aquests Jocs d'Aigua que Ravel va dedicar, en aquest cas, a Gabriel Fauré, però qui en va fer l'estrena és Ricard Vinyes. Això passava l'any 1902. I la versió que ens sentirem ara és la de Lluís Rodríguez Salvà, que és un pianista nascut a Girona, format amb Lluís de Moura Castro a Girona, amb Maria Jesús Crespo a Barcelona. Ha fet també estudis a Nova York i ha gaudit del consell de figures com Alícia de la Rocha, Marta Argerich o Daniel Barenboim, entre altres. Avui el sentim des de la gravació de Catalunya Música del setembre del 2025, en el que era l'inici de la temporada Palau Piano. Interpreta aquesta partitura plena d'imaginació de Maurice Ravel, Els Jocs d'Aigua.

Les filigranes que Maurice Ravel va imaginar per aquests jocs d'aigua que ara acaba d'interpretar el pianista Lluís Rodríguez Salvà en aquest concert d'avui, homenatge a Ricard Vinyes, nascut a Lleida l'any 1875, el 2025, d'això se'n commemora i 150 anys. I d'aquí aquest homenatge al pianista lleidatà, bon intèrpret de la música de Ravel, intèrpret igualment de la de Debussy, dos compositors que van formar part del seu cercle íntim. Tot això des que molt jove Ricard Vinyes va desembarcar a París i es va convertir en un dels grandíssims noms de la interpretació del piano. Ara en sentirem una altra d'aquestes obres que formen aquest mosaic que va alternant Ravel i Debussy. Ara és el torn de Debussy i el que us oferirem és la Catedral Engolida. Forma part del primer quadern de preludis i s'inspira en una llegenda bretona en què una catedral submergida a l'aigua emergeix en dies clars i deixa sentir des de lluny els cants litúrgics, l'orgue o les campanes. Tot plegat és una situació molt misteriosa, una situació suggerent que sentirem en les notes de Claude Debussy des d'aquesta Catedral Engolida que forma part del primer llibre de preludis. La versió és a càrrec de Lluís Rodríguez Salvà.

Claude Debussy sembla que aturi la música i ens posa en un estat de contemplació, i en aquest cas el que veiem, el que ens fa mirar, és una catedral que apareix sota l'aigua. És una catedral engolida per l'aigua que de tant en tant en dies clars emergeix i deixa sentir el so de les campanes o el so de l'orgue. Tot això tan suggerent és el que hem sentit en aquesta partitura que forma part dels preludis de Claude Debussy. És la Cathédrale engloutie, o la catedral engolida, és aquesta peça per a piano preciosa que ha interpretat Lluís Rodríguez Salvà i que formava part del repertori habitual del pianista Ricard Vinyes, que és qui hi ha sota la tria de totes les obres d'aquest recital que Lluís Rodríguez Salvà va fer el setembre del 2025 al Palau de la Música Catalana. És el recital que va gravar Catalunya Música, el que us oferim avui, i que ara acaba aquesta primera part del concert amb música de Maurice Ravel. Us ho hem anat dient, tots dos compositors s'han anat alternant fins a aquest moment en què arriba la pavana per a una infanta difunta, que és música de Maurice Ravel, que va quedar indissolublement lligada a les versions que en feia Ricard Vinyes. Tot això en aquell inici de segle XX en què tant Ravel com Debussy com Ricard Vinyes van coincidir a París. Ara la versió d'aquesta pavana per a una infanta difunta de Ravel és de Lluís Rodríguez Salvà.

Música que interpretava Ricard Vinyes a París, la pavana per a una infanta difunta de Maurice Ravel. La versió que n'hem sentit ara era de Lluís Rodríguez Salvà. Final d'aquesta primera part del concert de Lluís Rodríguez Salvà, en què ja he interpretat música de Ravel i de Debussy, dos compositors que s'han anat alternant. Hem anat sentint totes aquelles obres que o bé aquests dos compositors havien dedicat a Ricard Vinyes, o bé obres que quedaven molt lligades a les seues versions, com és el cas d'aquesta pavana per a una infanta difunta que ara dona pas a una obra molt diferent. Música també relacionada amb Ricard Vinyes, que havia nascut en una família amb afinitats culturals. Va néixer a Lleida el 1875, el pare era advocat i promotor d'iniciatives culturals, la mare era pianista amateur i ell, Ricard Vinyes, va començar a tocar l'orgue des de molt petit a la parròquia de Sant Llorenç de Lleida. Als 10 anys ja se'n va anar cap a Barcelona per fer classes particulars amb Joan Baptiste Pujol, també va fer harmonia amb Felip Pedrell i aconsellat per Isaac Albéniz, i gràcies a una beca de l'Ajuntament de Barcelona, als 12 anys se'n va anar cap a París. El va acompanyar la mare perquè el fill, Ricard Vinyes, no tenia ni l'edat mínima per a entrar a estudiar al conservatori. Va ser als 20 anys quan va tocar per primera vegada a la sala Pleyel, va fer tot de gires internacionals, va anar a Rússia i allí Ricard Vinyes va conèixer la música dels compositors del grup del Cinc o de Glazunov, música que va anar incorporant al seu repertori. I per això, l'any 1905, Ricard Vinyes va fer l'estrena fora de Rússia, a París, dels quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. És aquesta obra tan compromesa per als pianistes, és aquesta obra diabòlicament difícil en alguns moments, música de Mussorgsky, una mica més de mitja hora de música que ens fa passejar per aquella exposició que havia trepitjat el compositor rus. Música de Mussorgsky en mans ara de Lluís Rodríguez Salvà.

La gran porta de Kiev és un final espectacular per a aquesta suite per a piano que va compondre Modest Mussorgsky l'any 1874. Els quadres d'una exposició. És una obra inspirada en una exposició commemorativa de les obres del bon amic de Modest Mussorgsky, Victor Hartmann. Era arquitecte, pintor, dissenyador i havia mort sobtadament l'any 1873 amb només 39 anys. Es va organitzar en homenatge seu una exposició entre febrer i març de l'any 74, reunia unes 400 obres de Hartmann. El mateix compositor Modest Mussorgsky n'havia cedit alguna que conservava personalment i a partir d'aquí, del fet de moure's dins d'aquella exposició, va aparèixer aquesta obra, aquests quadres d'una exposició i anem caminant enmig per aquesta galeria que es va obrint amb la interpretació al piano, que hem sentit avui amb Lluís Rodríguez Salvà, que és el pianista del concert, del recital que us oferim a Catalunya en Música, del recital que aquest pianista gironí va fer el setembre del 2025 dins del cicle Palau Piano al Palau de la Música Catalana. Un homenatge a Ricard Vinyes, de qui se'n commemoraien els 150 anys del naixement a Lleida, el naixement d'aquest pianista extraordinari que va marcar la interpretació d'aquell inici del segle XX. Hem sentit aquests quadres d'una exposició perquè va ser precisament ell, Ricard Vinyes, qui en va fer l'estrena europea fora de Rússia, a París l'any 1905. I és el final teòric d'aquest concert d'avui en què ja hem sentit música de dos bons amics de Ricard Vinyes, Debussy i Ravel, però després dels aplaudiments del públic, Lluís Rodríguez Salvà va interpretar una mica més de música. En aquest cas, d'una joveneta que va començar a estudiar piano quan Ricard Vinyes encara era un pianista en actiu, és la pianista de Barcelona, Alicia de la Rocha, de qui en sentirem un dels seus pecats de joventut, diguem-ho així. Música composta als 18 anys, sentirem el passeig de la Rocha, i després música d'un compositor de qui en va anar introduint la seva música a Europa, el brasiler Heitor Villa-Lobos. Sentirem el preludi de les Bachianes brasileres número 4. Per tant, de la Rocha i Villa-Lobos, en mans ara de Lluís Rodríguez Salvà.

0: Aquestes són les dues obres fora de programa que va triar el pianista Lluís Rodríguez Salvà per a interpretar-les al Palau de la Música Catalana. Hem sentit primer el passeig d'Alícia de la Rocha i després el preludi de les Baquianes Brasileres número 4 d'Heitor Villa-Lobos. Música que ara sí posa el punt final definitiu a l'homenatge a Ricard Vinyes que Lluís Rodríguez Salvà va fer dins del cicle Palau Piano el setembre del 2025, una commemoració dels 150 anys en aquell moment del naixement del pianista lleidatà. Ricard Vinyes, un nom destacadíssim del segle XX, un pianista que s'havia integrat plenament en els importantíssims cercles artístics i d'avantguarda de París. Va fer recitals incansablement, gires de concert per tot el món, però Ricard Vinyes va acabar la seva vida amb un punt tràgic, diguem-ho així, ple de dificultats econòmiques. Va passar una part dels anys 30 a Amèrica i quan va tornar a París és quan es preparava el gran desastre de la Segona Guerra Mundial. Ricard Vinyes va tornar definitivament a Catalunya l'any 1940 quan estava devastada per la Guerra Civil. L'any 1943, Ricard Vinyes, als 68 anys, 40 dies abans de morir, va fer el seu últim concert al Palau de la Música Catalana. Que és on hem estat avui amb aquesta gravació de Catalunya Música en què Lluís Rodríguez Salvà ha interpretat tot d'obres de dos grans amics de Ricard Vinyes, Maurice Ravel i Claude Debussy. Després, la segona part del concert ha estat sentir els quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky que Vinyes va estrenar a París l'any 1905. Un programa de concert esplèndid que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Música de Franz Joseph Haydn, la sinfonia número 21 en la major que interpreta The Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hogwood.

Música de Franz Joseph Haydn. Era la sinfonia número 21 en la major en la versió de The Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hogwood.

0: Catalunya Música.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
3: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
3: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador, perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions, perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
5: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al quart i darrer programa d'aquesta setmana, que no en farem cinc perquè demà en ser festiu, un Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, no en farem festa.
2: Exacte, precisament per això aquesta setmana l'hem dedicat a quatre compositors que van dedicar bona part de la seva obra a reivindicar la seva pàtria. Hem estat a Bohèmia, amb Dvořák, a Noruega, amb Grieg i a Finlàndia amb Sibelius. De fet, hem passat una mica de fred.
1: Que bé, no? Que bé passar fred.
2: Tres capítols que, ja sabeu, trobareu al nostre web catmusica.cat/homesclàssics.
1: I avui seguirem resseguint les perifèries europees per anar fins a Hongria, on un compositor no només, valgui la redundància, va compondre, sinó que també va fer una feinada per recopilar melodies populars de la tradició oral perquè no es perdessin en el pas del temps i algunes incorporar-les en les seves obres simfòniques.
2: Jo crec que tenim clar qui serà el protagonista,
1: claríssim,
2: no? Però potser no està tan clar quina obra serà la principal en el programa d'avui. Si voleu saber, doncs no deixeu d'escoltar-nos. Vinga, va, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Déu-n'hi-do. Pedro, ara estava pensant, no? Aquesta setmana ens hem pogut fixar en una qüestió important a l'hora de reivindicar la identitat nacional a través de la música. Al final estem a Catalunya Música, som els homes clàssics i parlem de música. I és que la música popular o folklòrica pot ser un motiu d'inspiració, però no sempre de la mateixa manera.
1: No, clar, sí, sí, és veritat. N'hi ha que agafen aquestes melodies populars i les incorporen a les noves, a les seves composicions, però, clar, n'hi ha d'altres que s'inspiren i creen noves melodies, no? I imitant-les d'alguna manera, no? Clar, de totes maneres, el nostre protagonista d'avui va anar encara una miqueta més enllà, no?
0: Doncs sí, imagino que tots us heu imaginat, i més escoltant l'obra amb la qual hem començat el programa, que avui parlaríem de Béla Bartók, segurament el compositor hongarès més conegut. Anem a situar-lo, va néixer l'any 1881 i va morir l'any 1945 a Nova York, i sense cap mena de dubte és una de les figures més importants de la música del segle XX.
1: Sí, però la seva relació amb el folklore hongarès és especialment interessant perquè ell es diu moltes vegades, no?, que no només és compositor i músic, sinó que és etnomusicòleg.
0: Absolutament,
1: no?
0: Sí, sí, perquè, sí, senyor.
1: La seva relació, com dèiem, amb el folklore és interessant perquè va anar molt més enllà que simplement inspirar-se en la música popular. Bartók va dedicar una part important de la seva vida a estudiar aquest folklore, no només estudiar-lo, sinó recollir i preservar-lo.
0: No només en les seves obres,
1: no, no.
0: Sinó, no, ell agafava una melodia popular i la transcrivia, sí, sí, tal qual.
1: Sí, sí, anaven amb magnetòfons d'aquella època i anaven gravant a les persones grans que cantessin les cançons.
0: Per tant, això és un punt molt important i una diferència rellevant respecte als compositors que hem anat resseguint aquesta setmana, com ho eren Dvořák, Grieg o Sibelius. Perquè Bartók no només era compositor, també era pianista i, com deia el Pedro, també era etnomusicòleg. Va investigar de manera sistemàtica, gairebé científica, no?, les músiques tradicionals de diferents pobles i les va convertir en una de les bases del seu propi llenguatge musical.

0: Part de la música que a les ciutats es considerava típicament hongaresa estava relacionada sobretot amb la música gitana, que s'interpretava doncs, en cafès i restaurants.
1: És important el que ha dit el Pedro, el que la gent considerava que era la música tradicional. Però clar, Bartók va anar més enllà perquè va descobrir que més enllà de les ciutats hi havia vida.
0: Clar.
1: No tot passa a les ciutats, no?
0: Sol passar això.
1: I en el terreny musical també. I va descobrir que al món rural hi havia una importantíssima tradició musical que era molt més antiga i molt important, molt diferent al que podien escoltar la música a les ciutats, en els cafès, etc.
0: I tant, juntament amb un altre compositor hongarès, Zoltán Kodály,
1: estem escoltant aquest duo per violí i violoncel.
0: Això. Va començar a viatjar per pobles i zones rurals per escoltar i enregistrar també directament doncs els seus habitants, la gent del poble.
1: Clar, Bartók portava un fonògraf, que era una mena de gravadora que gravava en cilindres de cera, i demanava als pagesos i habitants dels pobles que cantessin les seves cançons tradicionals. D'aquesta manera les podien enregistrar i posteriorment les transcrivia, perquè clar, era una cosa que segurament molts d'aquests pagesos que coneixien les cançons no tenien els coneixements per escriure la música. Ell feia això, les escrivia, i un cop està escrita la música ja no es perd.
0: Clar.
1: Ja la tenim conservada, i a més a més, evidentment, això li permetia estudiar aquestes composicions.
0: En aquest cas, no només escriure, perquè com que les enregistrava directament amb aquest fonògraf, clar, aquest treball és especialment important perquè Bartók va poder recollir milers de melodies, perquè una cosa és transcriure a mà, que és molt més lent, però quan ho graves ja ho tens. No? A més, no es va limitar a Hongria, també va investigar música tradicional de territoris que actualment, per exemple, pertanyen a Romania, Eslovàquia, Bulgària, Sèrbia i altres zones d'Europa Oriental. Fins i tot va estudiar música popular de Turquia i, atenció, del nord d'Àfrica.
1: Va fer feina, eh?
0: Sí.
1: I un cul inquiet.
0: El que dona un fonògraf.
1: Sí, senyor. I les ganes de conèixer, no? També. A partir d'aquestes investigacions, Bartók va descobrir, clar, és el que té. És a dir, tu, hi ha una cosa que pots estudiar al conservatori, no? La formació formal, etc, que és important, sense cap mena de dubte. Però llavors hi ha la vida. La vida que et permet descobrir moltes coses. I clar, gràcies a aquestes investigacions va descobrir un món musical molt diferent a la tradició musical occidental. I va trobar escales antigues i modes, ritmes irregulars, melodies construïdes de manera poc habituals i combinacions rítmiques que van tenir una enorme influència en la seva música.
0: Per això en Bartók podem trobar diferents maneres d'utilitzar el folklore. De vegades utilitza directament una melodia tradicional i l'harmonitza o l'adapta per a diferents instruments clàssics. Anem a fixar-nos en alguns exemples.

0: Un dels exemples són aquestes danses populars romaneses que ara escoltàvem, compostes inicialment per a piano i que posteriorment el mateix Bartók va orquestrar. I què fa? Doncs parteix de melodies tradicionals, de fet ja respira a melodia tradicional, en aquest cas recollida a Transilvània, i la transforma en una petita suite de danses.
1: Amb aquestes peces podem escoltar diferents tipus de danses populars, algunes ràpides i enèrgiques, altres més lentes, no? És probablement una de les obres més accessibles per entendre la relació directa entre Bartók i la música tradicional. Però fixa't, en podem trobar d'altres com aquesta.

0: gairebé no cal ni explicar quin és el destinatari d'aquesta composició, no?
1: Està clar, sí.
0: És For Children, o sigui, pels nens, una extensa col·lecció de petites peces per a piano basades principalment en melodies populars hongareses i eslovaques.
1: És que, perdona, Bartók, a banda de tot el que hem dit que era, també va ser un gran pedagog.
0: És veritat, sí senyor.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, Bartók les va escriure aquestes composicions amb una finalitat pedagògica.
1: Exacte.
0: Però al mateix temps permetien que els estudiants entressin en contacte amb la música tradicional. Té aquesta doble vessant, no? Tu estàs
1: Exacte.
0: Aprenent un instrument en concret, però alhora estàs aprenent la música tradicional del teu país.
1: Exacte, sí, sí. També podem destacar les 15 cançons camperoles hongareses, en què utilitzen melodies populars hongareses i justament les adapta al piano.
0: Però el més interessant és que, amb el temps, Bartók ja no necessitava

0: utilitzar una cançó tradicional concreta, perquè el folklore havia passat ja a formar part del seu propi llenguatge. És a dir, a l'estar tan vinculat constantment amb això, és normal que ho incorpori al seu llenguatge. És a dir, podia inventar una melodia completament nova que sonava com si fos música tradicional.
1: Sí, aquesta influència es pot sentir en moltes de les seves grans obres, com els quartets de corda, la música per a cordes, percussió i celesta, o la sonata per a dos pianos i percussió, o fins i tot el seu famosíssim concert per orquestra.
0: Ara bé, una obra especialment interessant i coneguda és la titulada com a Microcosmos, que segur que coneixes, Pedro?
1: No, i tant. Conec i he patit, i han patit molts alumnes.
0: Exacte. Una col·lecció de 153 peces per a piano ordenades de més fàcil i cada cop més difícil.

0: Escoltem més el llibre 1 del Microcosmos, que és això, no? La idea és aquesta, no? Com a estudiant de piano comences amb obres molt senzilles i a mesura que van passant les obres que integres, aquestes 153 peces que hi ha en el Microcosmos, clar, la 1 és molt senzilla, m'imagino que la 150 deu ser complicadíssima.
1: Són molt difícils, sí, sí, sí. És veritat que són unes obres que incomoden els alumnes.
0: Incomoden?
1: Sí.
0: Per què?
1: Els incomoden perquè, almenys a la meva època, quan jo era un nen i estudiava piano, tu comences estudiant amb l'harmonia tradicional, la que
0: clar,
1: tu coneixes,
0: clar.
1: No? L'harmonia de do major,
0: de
1: re major.
0: I Bartók et porta cap a un altre món.
1: Clar, de sobte Bartók comença amb politonalitats,
0: clar.
1: Comença amb ritmes diferents, no? Coses que realment la frase típica dels estudiants de quan jo era petit era Bartók sona malament.
0: Ja. Yeah.
1: Saps?
0: Perquè no és l'univers sonor al que estàs habituat.
1: És un altre univers sonor.
0: Clar.
1: És probable que els alumnes hongaresos, doncs això els hi apropi més a la seva identitat que no a la música nostra més propera, doncs, a Mozart, no?
0: Clar,
1: que diguéssim que nosaltres, doncs, quan començàvem a estudiar i fèiem el típic baix to-to-ti-to-to-ti-to, no? I allò sona bé, perquè
0: clar.
1: Està en do major i ja està. I...
0: Tradició europea...
1: Exacte.
0: Clar.
1: En canvi, Bartók fa això... et canvia la digitació, et fa, sobretot amb una qüestió rítmica, és molt, molt ric, rítmicament, no és aquesta quadratura.
0: Clar, però
1: té
0: una cosa, aquest sortir de la teva parcel·la de comoditat també és molt positiva a l'hora de formar-te.
1: Exacte,
0: exacte. Perquè t'amplia les teves possibilitats.
1: Sí, però jo crec que la manera de com ho ensenyaven a la meva època els professors... que també li tenien una certa aversió amb aquest tipus de música, no ajudava.
0: No ajudava,
1: no?
0: Ja t'entenc.
1: I llavors tu estaves allà estudiant això i hores i hores i deies, ostres, al final és com la primera vegada que comences, que estudies una obra de Schoenberg, no? Que dius, ostres, no hi ha una lògica harmònica. Això no em porta a xim-pum, no? Llavors és molt complicat, no? I el més probable és que un nen digui, doncs no m'agrada, quan... al cap d'uns anys acabes entrant bé amb la música de Bartók i veus que és un compositor espectacular, clar, aprens que allò que havies après amb el Microcosmos doncs t'ha servit.
0: Clar, clar, t'ha creat una base.
1: Sí, amb aquestes peces Bartók explora moltes de les característiques que havia descobert justament estudiant el folklore, el que et deia ara, no? Sobretot aquests ritmes irregulars, no? O sigui, ell podria fer do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, i s'acabó, i en canvi fa do, re, mi, fa, sol... fa mi redo, no? I fa aquestes coses, no? Fins i tot treballa amb modes. Te'n recordes aquells programes que li vam dedicar als modes grecs, als modes gregorians? Doncs ja no treballa amb tonalitat, la tonalitat de do, la tonalitat de re, sinó amb aquests modes, no? Melodies senzilles, accents doncs, inesperats i sobretot el que diem, combinacions sonores doncs poc convencionals.
0: Però està molt ben pensat perquè té aquest doble recorregut, no? Evidentment, et forma com a músic, però alhora et dona a conèixer una sonoritat que potser si no hi entres per aquest camí no hi acabaries entrant mai i està realment molt bé.
1: Exacte.
0: Per tant, el folklore no és només o simplement, no?, una decoració dins de la música de Bartók. És una de les bases que li permeten construir un llenguatge musical modern i és tant de les bases que ell ho considera oportú incorporar una obra com el Microcosmos, que és elemental, és a dir, està concebut per aquells que just estan començant a formar-se en el terreny musical.
1: Sí, però fixa't, construint aquest llenguatge modern, perquè clar, nosaltres sentim això i diem, això és música moderna,
0: clar.
1: Però que es basa en la música tradicional, que és molt antiga,
0: clar.
1: No? Per tant, clar, aquí això és especialment important perquè clar, Bartók aconsegueix unir aquestes coses que aparentment poden semblar oposades, no? Una música molt antiga, transmesa oralment durant generacions pels habitants d'un món rural, i aquestes noves formes de composició del segle XX, no? És a dir, a partir de materials tradicionals, crear aquesta música moderna, amb harmonies més dissonants, ritmes complexos i noves sonoritats que en el fons no són noves perquè tenen a veure amb aquesta tradició.
0: És que, de fet, Bartók, si el coneixeu des de la distància, no us hi heu endinsat mai, la primera imatge que us pot donar és que és un compositor molt modern i molt transgressor.
1: Sí.
0: Que ho és.
1: També.
0: Que ho és, però parteix de la tradició. També és important destacar que Bartók no entenia el folklore només des d'un punt de vista nacionalista. Tot i començar estudiant la música hongaresa, aviat, com us hem explicat, es va acabar interessant per les tradicions dels pobles veïns i va defensar el valor de totes aquestes cultures musicals.
1: Això el diferencia, en certa manera, dels primers nacionalistes romàntics, no? El seu objectiu no era simplement demostrar que Hongria tenia una música pròpia, sinó estudiar precisament les connexions entre les diferents tradicions, que això va ser molt, molt... va obrir molt la ment
0: clar.
1: I la visió als compositors del segle XX,
0: clar.
1: Altres compositors,
0: sí, sí.
1: Clar, ell va entendre com les melodies doncs acabaven viatjant i s'anaven transformant entre els diferents pobles.

0: exemple, no? És una música que sona moderna, però ara sona música zingara.
1: I tant.
0: És, no sé, és una combinació, és la Rapsòdia número catàleg 87 de Bartók. En resum, per recuperar una mica, no? Bartók representa un pas més en la relació entre música clàssica i folclore. Així com Dvořák incorporava la música romàntica, els ritmes i les danses de la cultura txeca o grec, que buscava una sonoritat noruega a través de les melodies, les danses i els paisatges del seu país, o Sibelius, no?, que s'inspirava especialment en la mitologia i l'imaginari finlandès. Bartók és una qüestió diferent.
1: Sí, perquè ell surt directament a buscar la música popular, no? Ell la grava, la transcriu, l'analitza i l'estudia també amb un cert criteri acadèmic i, per tant, pedagògic, no? Després utilitza tot el que ha après per crear un llenguatge musical completament personal.
0: I innovador.
1: Innovador.
0: I dit això, anem a l'audició.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: I us ho podeu imaginar, arriba el moment de posar-hi una mica més de música en aquest darrer capítol de la setmana en la que ens hem fixat en com la música popular pot ser font d'inspiració per grans compositors i no sempre amb la voluntat només de reivindicar la identitat, sinó també com a punt de partida per a llenguatges innovadors, com és el cas del nostre protagonista d'avui, que és Béla Bartók.
1: Exacte, i de Bartók precisament us proposem escoltar el seu concert per orquestra.
0: Ni més ni menys, eh?
1: On el folclore ja no apareix necessàriament com una melodia concreta, sinó que s'ha convertit en una part essencial del llenguatge musical del compositor.
0: Es tracta d'una obra dividida en 5 moviments i que l'escoltarem dirigida per Charles Dutoit amb l'Orquestra Simfònica de Montreal.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Pedro Bartók sempre creant aquests ambients tan misteriosos, eh?
2: Entes Pedro Bartók.
1: Pedro Bartók, no?
2: No, perdona, el fill de Bartók es deia Peter Bartók.
1: Pues mira, aquí el tenim, aquí el tenim assegut.
2: Pedro Bartók.
1: No, no, deia que sempre crea aquests ambients tan misteriosos, Pedro Bartók, amb una gran força orquestral.
2: Totalment. Acabem d'escoltar el concert per orquestra de vela Bartók, dirigit per Charles Dutoit, amb l'Orquestra Simfònica de Montreal. I nosaltres, doncs, no tenim temps per més. Recordeu que diumenge a les 10 del matí podreu escoltar el resum que ens prepara, el resum de la setmana, que ens prepara el nostre tècnic perifèric.
1: Això mateix.
2: Pau Blasi.
1: De la perifèria barcelonina.
2: Exacte.
1: Pau Blasi. Penseu que demà divendres no farem programa, eh? No. Així que tornem dilluns. Pau Blasi, el control tècnic, Olga Cardús a la producció. Gràcies, bona diada i millor cap de setmana.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
4: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
8: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal, la pianista Imma Santacreu. Tot i que la nostra convidada no era una gran improvisadora, avui sabrem com va començar a improvisar. No us ho perdeu. Comencem.
9: Hola, sóc Imma Santacreu, pianista i pedagoga, i em fa molta il·lusió presentar-vos la selecció de les obres que més m'han influït. Avui començaré proposant-vos Le Sacre du Printemps de Stravinsky per la Cleveland Orchestra, dirigida per Pierre Boulez. I és al final de la introducció i la dansa dels adolescents. La dansa ha estat molt vinculada a tota la meva trajectòria, perquè quan vaig acabar la beca, que us he explicat en els altres dies que vaig estar a París, vaig tenir ajudes del Ministeri de Cultura espanyol durant 3 anys, i després ens havíem d'espavilar i has de llogar un pis, has de viure, i vaig veure un anunci que es buscava un pianista de dansa clàssica en un conservatori. I allà em vaig postular. I vaig començar així, i vaig passar uns 15 anys de la meva vida acompanyant la dansa clàssica amb la classe de Françoise Dufis i Marie de Coudonoff al Conservatori de Maison Alfort, on ara soc professora de piano i improvisació. I en aquestes classes, quan acompanyava, vaig començar a fer petites modificacions. Primer a la melodia, després als baixos harmònics, després m'inventava els meus baixos harmònics, després vaig acabar inventant-me peces que les professors de dansa em deien que s'esqueien molt més al moviment que quan tocava una... buscava... perquè sempre has de buscar obres que tinguin una quadratura de 8 compassos. I és molt esgotador sempre anar renovant el repertori, buscant... I al final vaig anar composant les meves peces de primer. Eren improvisacions, però acabaven sent unes peces... podia fer de dalt a baix el mateix d'una classe amb l'altra, esdevenien peces en elles mateixes. I va ser també això que va donar peu a obrir la classe d'improvisació i que ara he desenvolupat amb les classes de dansa contemporània al conservatori, que tenim dansa contemporània i teatre. I justament ara és tot l'àmbit del conservatori que està en aquesta mena de virus que els he posat de la improvisació. Sí, alguna peça vaig escriure, però sóc una mica mandrosa, val a dir, i recordo que m'inventava una peça i aprofitava els moments on podia estar més lliure, perquè quan tens 20 alumnes de dansa, tampoc et pots equivocar, no pots parar-te. Llavors jo vaig començar a improvisar en els moments on tenia més llibertat, que era quan fan la jambe sur la barre, que és un estirament a la barra al final dels exercicis, i quan, per exemple, feien exercicis d'estirament al terra. Llavors aquí jo tenia el meu espai i vaig agafar com confiança, perquè val a dir que jo, d'improvisadora, no n'era gaire quan era petita. No he estat mai algú que hagués tingut la confiança, la patilla de posar-se a improvisar, en absolut. Per això sóc un bon exemple d'algú que acaba tocant en concert improvisant i que a la base no... Em fascinava, però no, jo no sentia que tenia els elements. I va ser la necessitat, i després una cosa et porta a l'altra i al final ho trobo tan divertit i m'aporta moltíssim, perquè sempre jo he tingut una miqueta de... Sempre et pots estar una mica estressat, perquè quan toques en concert, dius, si toques la nota del costat, ja aquí ja no va bé la cosa. I a la improvisació tens aquesta tranquil·litat de que nota falsa no faràs. I en canvi ja podia jo treure el monstre musical que porto dintre, no? I allà em surt. Jo vol dir que sempre tinc una personalitat una mica de proximitat. Si em sento amb confiança, allà trauré tot el meu potencial. Si veig que l'ambient és hostil, és més complicat, no? Llavors aquí vaig començar a agafar confiança i és el que intento transmetre també als meus deixebles.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Continuo proposant-vos Amalgames, de David Pedrós, amb la Caral Roca al clarinet i jo mateixa al piano, en un concert monogràfic dedicat al compositor David Pedrós que vam fer a La Pedrera. Vaig tenir la sort de, com he explicat en el primer dia, d'haver conegut el David Pedrós quan jo era molt joveneta, i després va esdevenir un gran, gran amic, que cada cop que veníem a Barcelona el vèiem, fèiem un dinar amb ell, i sempre ens feia un seguiment de tot. Realment va esdevenir com un tiet, algú molt, molt proper. I vaig tenir la sort que em va demanar de participar en els dos concerts monogràfics que es feia sobre la seva música, a La Pedrera i a la Sala Beckett, si no recordo malament. I tocar amb la Caral Roca va ser un gran plaer. La música de David Pedrós és molt complexa, és una música preciosa que trobo que s'hauria de donar més cabuda a les programacions, perquè és una música d'un rigor extraordinari. I ella era un gran pianista. Me'n recordo també haver treballat molt la sonata d'Alban Berg amb ell i recordo molt els seus consells.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
1: Us proposo a continuació la vals de Maurice Ravel en la versió de la gran Yuya Vang al piano. I aquesta obra ha estat molt important per mi perquè va ser una obra que emocionava molt el meu fill, el Marc, ja de ben petit. És un nen que mai ha dormit gaire. I quan podia estar una miqueta quieta era quan el posàvem davant de la versió de Yuya Vang amb la vals. I veure la seva cara, la seva expressió mentre la Yuya tocava no té preu. I tota la meva experiència també d'acompanyant la dansa clàssica va fer que jo estimés cada cop més els valsos. Al principi jo els detestava, quan era estudiant no mai volia tocar un vals de Chopin i després m'ha acabat apassionant. I és una dansa que molts cops també he proposat en creacions, quan amb l'Héctor Parra vam estar fent improvisacions sobre les constel·lacions o sobre l'univers de tocar. Li vaig dir en la peça número 10, la danseuse acrobat de constel·lacions, dic, aquí quedaria molt bé una versió de la vals de Ravel i en els àtoms de l'univers de tocar i vam afegir baldufes. I aquesta idea de quelcom que gira i gira amb moviments petits i grans i és un frenesí musical que trobo molt estimulant.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: Durant el confinament, resultes de la Covid, l'Héctor, que és la meva parella, va dir que se li havien acabat els encàrrecs. En aquell moment tot es va aturar totalment. I va dir, doncs abordaré el projecte Constel·lacions que li havia suggerit la pianista Carme Martínez. I ell va veure de seguida que havia de ser per dos pianistes, un pianista al teclat i a les cordes. I aleshores, en aquell moment, estàvem a casa, clar, durant mesos, va ser un confinament molt estricte a París, i estàvem a casa i vam començar a fer improvisacions que ens gravàvem en vídeo i utilitzàvem els objectes de la vida quotidiana. Teníem pinzells, raspalls, les baldufes, tota sèrie de pilotes. I molts cops el nostre fill ens ajudava, ens portava... Mireu, a veure com sonaria això a les cordes, no? I va ser a resultes d'aquestes improvisacions, aleshores l'Héctor va fer la partitura, però ja es basava realment en les textures que havíem creat tots dos. I, evidentment, ell va donar evidentment l'escriptura de compositor, però inspirant-se d'aquest element, que de fet la improvisació ha estat un element molt important durant tot el període romàntic de la composició. Tot compositor era improvisador i va ser potser amb les editorials que la improvisació va anar perdent el seu pes en la creació, i trobo que és una idea molt, molt bonica de com es va concebre aquesta obra. I aleshores una qüestió que jo li deia a l'Héctor, clar, després jo ara aquesta llibertat que tinc quan improviso, quan ho fixaràs a la partitura, no traurà certa llibertat, però trobo que tenia raó, perquè el fet de fixar-ho fa que l'estructura s'aguanta molt més bé. Hi ha una qualitat molt més gran quan hi ha el pensament del compositor darrere, que dona aquesta forma final, que si hi ha un excés de llibertat, potser es perd certa cosa, una tensió es perd, jo crec, potser. A continuació us proposo la Constel·lació número 13, anomenada Nocturn, composta per Héctor Parra, amb poemes de l'Arnau Pons, en l'estrena a l'Auditori de Barcelona, amb en Pere Arquillué i jo mateixa al piano. El cicle de Constel·lacions és un cicle de 23 peces inspirades en l'obra pictòrica de Joan Miró. I vam tenir l'ocasió de fer totes les peces amb la Lluïsa Espigoler al piano.
2: Nocturn. Dins el toll de la mitjanit venen a omplir el cant i el cassó els éssers insomnis de la creació. Són els fills d'un principi de món. Surten de pertot. Cerquen els desapareguts dins la cendra i els que han infantat i plorat a la vora del foc. Palpiten de tenebra amb un cor espantadís fins que l'estavellen contra les angoixes de la culpa quan els arriba l'hora de morir. Però, de fet, mai no moren. Es tornen escuma per no arribar a morir, per ser poca cosa, quasi res, un alè sense respiració. I viuen per dins de les paraules de qui els diu, gaudint de la pròpia inexistència i jugant damunt de les muntanyes més altes fins a fer-les desaparèixer. La nit que els ha imaginat els menysprea, oferint-los la glòria.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Aquí comença un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us proposa viatjar al passat, fer un viatge en un any concret de la història i explorar no només el repertori musical que es va crear, escoltar la música que es va estrenar aquell any, sinó també descobrir i explorar els esdeveniments històrics, socials, polítics i, evidentment, artístics i d'avenços tecnològics i anècdotes també que van tenir lloc aquest any. Aquesta setmana la dediquem a l'any 1721, on hi va sonar música com aquesta.

I com fem cada capítol del Sincronies, us farem 5 cèntims, resumidament, dels avenços tecnològics, dels canvis socials, polítics, dels esdeveniments històrics que van tenir lloc aquest any que protagonitza el Sincronies als 5 capítols d'aquesta setmana. 1721 és el moment en què s'utilitza per primera vegada l'èter. Es comencen a fer els primers desenvolupaments de l'èter com a analgèsic per reduir el dolor. Un pas molt primerenc, però molt important, cap a l'anestèsia quirúrgica moderna. En el terreny de la tecnologia i l'enginyeria també hi va haver invents importants, com per exemple la bomba d'aigua manual. Fixeu-vos per a què va servir. Va ser l'anglès Richard Newsham que va obtenir la seva primera patent per a una bomba d'aigua manual l'any 1721. Aquest invent va revolucionar la lluita contra els incendis a les ciutats perquè permetia llançar un raig continu d'aigua amb molta potència gràcies a un mecanisme de cambra d'aire. Per tant, va ser un gran invent pels bombers i per apagar incendis, especialment a les grans ciutats. El 1721 també és el moment en què obre la primera fàbrica de seda mecanitzada. Tot i que la patent de John Lomb es va registrar una mica abans, va ser l'any 1721 que va entrar en ple funcionament el seu gran molí de seda a la ciutat de Derby, al Derby County, a Anglaterra, un molí que es movia per energia hidràulica. Aquest es considera un dels primers antecedents del sistema de fàbriques que va implantar la revolució industrial. Fixeu-vos, a Anglaterra, el 1721, ja començaven a fer aquesta mecanització que va portar la revolució industrial.

I en el món de la física i de la química també hi ha invents molt importants. Es consolida aquest any 1721 la física que va encetar Newton. Fixeu-vos, el 1720, el matemàtic, físic i científic holandès Willem Gravesander va publicar un llibre clau que introduïa la física d'Isaac Newton a l'Europa continental. Ho va fer a través d'experiments pràctics. Això va canviar la forma d'ensenyar la ciència i va substituir les velles teories per l'experimentació pura. Era el racionalisme que arribava també a la ciència. Un altre invent important, aquesta mena d'aliatge de coure i de zinc que es va inventar un rellotger anglès, Christopher Pinchbeck. Això va passar el 1721. Aquest aliatge de coure i zinc era molt resistent perquè imitava perfectament l'aspecte i el pes de l'or de 20 quirats. Per què va ser important en el món científic? Doncs perquè es va convertir en un material de referència per a la fabricació de rellotges i d'instruments científics amb molta durada i amb molt de desgast. Els rellotges, per descomptat. Això va passar el 1721. I encara un altre invent interessant, els termòmetres de precisió. Efectivament, durant aquests primers anys de la dècada dels 20, del segle XVIII, el 1721 inclòs, René Antoine de Réaumur i Daniel Fahrenheit estaven perfeccionant els termòmetres amb escales graduades estables, cosa que va permetre per primera vegada mesurar la temperatura de forma científica i comparable arreu del món. Un altre gran invent d'aquest 1721. Sincronies. I ara us proposem escoltar un tastet d'òpera, òpera de Georg Friedrich Händel, que estava molt actiu, era molt prolífic en el món escènic, de la música escènica, de l'òpera, aquest any 1721. Ara us proposem escoltar fragments de l'òpera Floridante, que no és de les més cèlebres, de les més conegudes de Händel, però que va tenir molt d'èxit en el moment en què es va estrenar. Això va passar el 9 de desembre de 1721 al Teatre de Sa Majestat Reial a Westminster, a Londres, i va tenir un èxit considerable. De fet, aquesta òpera Floridante està integrada per 3 actes i està basada en un llibret en italià de Paolo Rolli. Charles Burney, el gran cronista anglès que es va passar anys viatjant arreu d'Europa i fent comentaris i cròniques sobre tot el que hi veia en el món musical, va comentar que l'obertura d'aquesta òpera Floridante, això està publicat i és molt interessant veure-ho, en aquest llibre que està publicat per Acantilado, doncs l'obertura de la Floridante de Händel va ser almenys reconegut i aplaudit, va ser almenys agradable per al públic que va veure aquesta estrena, perquè el tema de la fuga no admetia cap contrasubjecte. Mare de Déu, senyor. No sabem ben bé si el públic d'aquella època era capaç d'identificar fàcilment una fuga que no tenia contrasubjecte, però Déu-n'hi-do, això és el comentari de Charles Burney. És difícil de creure que el públic estigués a favor o en contra d'una obra pels tecnicismes d'una fuga com el que comenta Charles Burney. Sapigueu que just després de que Händel estrenés Floridante, en aquest mateix teatre, Bononcini va estrenar 4 setmanes més tard la seva òpera Crispo, del qual el llibretista va ser Paolo Rolli, també el mateix llibretista que havia fet els textos de Floridante de Händel. Aquesta òpera, Crispo, de Bononcini, va tenir molt més èxit que no pas la de Händel. Es va representar 78 vegades al Teatre de Sa Majestat Reial a Londres, Déu-n'hi-do. I encara se'n va estrenar una altra després, que era la Griselda de Bononcini. Bononcini estava més de moda que no pas Händel en aquell Londres de l'any 1721. Què us sembla si escoltem l'obertura, aquesta obertura que comentava Charles Burney, aquesta obertura que és una fuga però que no té contrasubjecte? Doncs ara l'escoltarem, perquè dura encara no 5 minutets. Sentirem com la interpreta Il Complesso Barocco, que va enregistrar tota l'òpera sencera, el segell Veritas, dirigeix Alan Curtis. Aquesta és l'obertura que no va agradar gaire al públic londinenc quan es va estrenar el desembre de 1721, Floridante de Händel.

Doncs, francament, una música realment brillant que es veu que al públic londinenc no li va agradar perquè, segons Charles Barney, conté una fuga que no té contrasubjecte i això a la gent no li agradava. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Era l'obertura de l'òpera Floridante de Georg Friedrich Händel que es va estrenar el desembre de 1721. Ara us proposem escoltar una breu ària, una ària realment molt bonica d'aquesta òpera, una ària que es titula Alma Mia i la sentirem interpretada pel baríton Gerard Souzet, acompanyat per l'orquestra de cambra anglesa i dirigida per Raymond Lepard en un enregistrament de fa uns quants anys ja. Alma Mia és una de les àries de l'òpera Floridante de Händel, canta Gerard Souzet.

Una petita joia, una de les àries més boniques d'aquesta òpera de Händel, que es va estrenar, recordem-ho, el dia 9 de desembre de 1721 al Teatre de Sa Majestat Reial a Westminster, a Londres, basat en un llibret de Paolo Rolli, Floridante. Hem escoltat aquesta ària, Alma Mia, cantada per Gerard Suzet, acompanyat per l'Orquestra de Cambra Anglesa i dirigit per Raymond Lepard. I encara us volem proposar els 10 minutets i escaig que dura l'acte tercer, l'escena final, l'escena última d'aquesta òpera Floridante. Dura 10 minutets, són 5 fragments realment interessants, on hi sentirem participar Joyce DiDonato, amb Roberta Invernizzi, amb Vitto Priante, amb Mariana Mijanovic, que fan tots els papers principals d'aquesta òpera de Georg Friedrich Händel, acompanyades pel conjunt instrumental i el complesso barocco que dirigeix Alan Curtis. Sentirem aquesta escena última de l'acte tercer de Floridante, que conté una sinfonia que dura un minut, Fido e Guerriero, dura 2 minutets, i a partir d'aquí l'escena última enfila amb la presència de diversos solistes, Mia bella, godo che son per te, La città della regia i Quando pena la costanza. Són els 3 fragments finals que duren 2 minutets cadascun, encara no, perquè tota aquesta escena final de l'òpera Floridante de Händel dura encara no 10 minuts. Sentim-la, així s'acaba aquesta òpera que es va estrenar, recordem-ho, el dia 9 de desembre de 1721, al Teatre de Sa Majestat Reial, a Westminster, a Londres. Georg Friedrich Händel és l'autor. Sentim-la.

0: Doncs aquest és el final, així és com s'acaba aquesta òpera Floridante de Georg Friedrich Händel, una òpera en tres actes basada en un llibret en italià de Paolo Rolli i que es va estrenar amb un cert èxit, va ser acollida amb una certa fredor, el dia 9 de desembre de 1721 al Teatre de Sa Majestat Reial a Londres, a Westminster. Georg Friedrich Händel és l'autor d'aquesta música no massa coneguda i ens ha vingut de gust de proposar-vos l'escena final, l'escena última de l'acte tercer, són 10 minutets, ja ho heu sentit, amb la presència de diversos solistes, Mariana Mijanovic, Joyce Di Donato, Roberta Invernizzi i Vito Priante eren els protagonistes d'aquesta versió que es va enregistrar per al segell Deutsche Grammophon l'any 2007. Els acompanyava el conjunt instrumental que dirigeix Alan Curtis, Il Complesso Barocco. Música operística que triomfava a la ciutat de Londres, de Georg Friedrich Händel, aquest any 1721.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: I després d'escoltar la música de Georg Friedrich Händel, ara tornem cap a Saxònia per escoltar la música d'un coetani estricte seu. Un personatge que va néixer amb poques setmanes de diferència aquell mateix any 1685 i que, per tant, aquest any 1721 tenia 36 anys. Johann Sebastian Bach, instal·lat a la cort de Ketten. Probablement aquests anys a la cort de Ketten van ser dels més feliços que va viure Johann Sebastian Bach al llarg de tota la seva vida, tot i que hi va haver un moment tràgic en aquests 5 anys i mig. Va ser el moment de la mort de la seva esposa, la seva primera esposa, Maria Bàrbara, amb qui havia tingut 7 fills, 4 dels quals havien sobreviscut, i 2 d'aquests 4, per cert, van acabar sent grans compositors. Aquest és el moment que va generar probablement una de les obres més emocionants i expressives de totes les que va compondre en la seva vida Johann Sebastian Bach.

Estem sentint un fragment, l'Allemande, de la partita per a violí sol número 2, BWV-1004, una partita en sol menor, que va ser composta el 1721, probablement motivat per l'esdeveniment tràgic que us expliquem tot seguit i que motiva l'audició, no pas de la partita sencera, perquè dura mitja hora, sinó de la xacona que la clou. Efectivament, Bach estava casat amb Maria Bàrbara, amb qui havia tingut 7 fills, 4 dels quals van sobreviure. El príncep Leopold s'enduia sovint a Bach en els seus viatges i estades per la regió. Visitava sovint Karlsbad, que actualment és Carlo Vivari, i també la ciutat de Berlín, on va conèixer el príncep elector de Brandenburg, que tenia una petita orquestra i que, per cert, va ser qui va demanar a Bach que li enviés unes quantes obres, i Bach li va respondre amb aquest recull de 6 concerts de Brandenburg. Però resulta que en tornar d'un d'aquests viatges, concretament durant l'estiu de 1720, a l'arribada a la cort de Ketten, concretament el dia 7 de juliol de 1720, Bach es va trobar que la seva esposa, Maria Bàrbara, s'havia mort, víctima d'una sobtada malaltia que podria ser un atac d'apèndix, i ja estava fins i tot enterrada. Maria Bàrbara tenia 36 anys, Bach en tenia 35, i es va quedar sol, amb 4 fills i absolutament desolat. En aquestes circumstàncies, i mesos després de la mort de la seva esposa, ja el 1721, Bach va escriure una de les obres més emocionants de tota la seva producció, una de les partites per a violí sol, de les tres que va compondre, la segona, que conté la xacona, la cèlebre xacona, com a últim moviment, que és la música que us proposem escoltar a continuació.

Realment, música que plora. És un dolor serè però profund el que s'escola d'aquesta música que estem sentint i que us proposem escoltar a continuació sencera. Dura gairebé un quart d'hora. Tot i que Bach mai va confessar-ho, aquesta xacona que sentirem a continuació és tota una elegia a la mort de la seva esposa. Un plany, el retrat viu del dolor. Una música delirant però plena de força i d'una gran sinceritat. Potser és l'obra més emotiva que mai va compondre Bach. És un autèntic rèquiem per a violí sol. Hi ha elements molt significatius, per exemple, és per a un sol instrument. A més, instrument melòdic, no pas un teclat. I en una tonalitat molt especial, la tonalitat de re menor. Aquesta xacona que sentirem ara a continuació és com una confessió personal, íntima, recollida i silenciosa. És una música que plora. És una música que expressa

0: Música altament emotiva, música que plora, un autèntic rèquiem per a violí sol. S'ha dit de tot d'aquesta cèlebre xacona, que és l'últim moviment d'aquesta segona partita per a violí sol, BWV-1004, en sol menor, de Johann Sebastian Bach. Recordem que aquesta partita dura pràcticament mitja hora, que conté també una alemanda, una quaranta, una sarabanda i una giga, però que us hem volgut proposar aquesta xacona perquè és una de les obres capdals en la producció en general de Johann Sebastian Bach i en especial d'aquesta estada que va fer a la corda que té durant 5 anys i mig i just després d'aquest esdeveniment tràgic que va ser la mort de la seva esposa, Maria Bàrbara, amb 36 anys, de qui no es va poder ni tan sols acomiadar. Janine Jansen tocava el violí en aquesta versió, que va ser enregistrada al segell d'ECA l'any 2007.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Val la pena comentar una altra de les vivències personals, emocionals, en aquest cas, que va viure en aquesta època Johann Sebastian Bach, perquè ens permetrà entendre també part de la seva producció. Fixeu-vos, el 3 de desembre de 1721, quan feia un any i escaig que s'havia mort la seva primera esposa, Maria Bàrbara, Johann Sebastian es va casar una altra vegada. La seva nova esposa va ser Anna Magdalena, la filla petita de Johann Caspar Wilke, trompetista de la cort de Weissenfels. Anna Magdalena havia nascut el 22 de setembre de 1701, per tant, en aquell moment tenia exactament 20 anys i Bach en tenia 36. Aquest segon matrimoni de Bach va ser tan afortunat com el primer. Anna Magdalena era una cantant de grans dots vocals i tant el seu pare com el seu oncle matern, Johann Sigmund Liebe, que era organista municipal i de la cort a Zeitz, li havien procurat una àmplia educació musical. El salari que tenia aquest en Anna Magdalena va arribar a suposar el 50% dels ingressos familiars, és a dir, que guanyava el mateix que Johann Sebastian, que el seu marit. I després del trasllat a la ciutat de Leipzig, això el 1723, i durant tota la resta de la vida de Bach, va continuar professionalment al servei del seu marit com una extraordinària i hàbil copista de la seva música. I sobretot, Anna Magdalena es va convertir en la mare dels 4 fills supervivents de Maria Bàrbara, als quals hi va afegir uns altres fills, 13 fins a la mort de Bach, dels quals només en van sobreviure 5. L'efecte de Johann Sebastian per Anna Magdalena es pot advertir en el contingut dels 2 Klavierbüchlein, els petits llibres per a tecla, que va compilar per a la seva esposa durant els 4 primers anys de vida en comú, a partir de 1721. Al costat del Klavierbüchlein, concebut inicialment per al fill gran, per Wilhelm Friedemann, aquesta col·lecció és una bona mostra de com es feia música a casa dels Bach, en família pràcticament, i com l'aprenentatge de la música tenia lloc a través de l'entreteniment. I ara us proposem escoltar uns petits preludis que pertanyen a aquest Klavierbüchlein que va escriure Bach a la cort de Köthen. Sentirem 4 preludis que tocarà el clavicèmbal Olivier Beaumont.

0: Una petita joia per a teclat, en aquest cas interpretat per a clavecí. Atenció, no pas clavicèmbal, sinó clavecí. Sentíeu aquesta sonoritat tan especial que ens oferia Olivier Vaumont, que tocava un seguit de preludis del Clavier Buchlein, del petit llibre per a clavicèmbal que Bach va escriure per a la seva esposa i pel seu fill Wilhelm Friedemann durant la seva estada a Köthen. Una altra petita joia sorgida d'aquesta magnífica etapa de Bach a la cort de Köthen.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba aquest quart capítol del Sincronies que aquesta setmana estem dedicant al 1721. Demà tornarem a escoltar un tastet de música de Johann Sebastian Bach. Demà escoltarem el seu concert per a violí número 2 i ho acompanyarem amb una altra descoberta d'aquestes que ens agraden tant de fer. Una sonata en sol menor per a violí baix continu d'un compositor italià realment fascinant i sorprenent, Francesco Maria Veracini. L'escoltarem demà i ho combinarem també amb un tombó per a viola de gamba de Silvius Leopold Weiss, breu però molt emotiu. Tot això demà aquí als Sincronies de Catalunya Música, a la mateixa hora de sempre i amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, a reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. La cantant, violinista i compositora anglo-polonesa Alice Zawadzki capta a la seva música les influències del seu bagatge. El jazz de Nova Orleans, el gospel, la música clàssica, el folk mediterrani, la música tradicional polonesa, les tècniques d'extensió vocal de la música contemporània. Del resultat en sorgeix aquesta curiosa barreja.

Twisty Moon, la lluna cargolada de la violinista, cantant i compositora Alice Zawadzki. I sentíem músics com el guitarrista Rob Luft, el pianista Fred Thomas o el contrabaixista Misha Molov-Abado, músics que prenen protagonisme en aquesta gravació recent que Alice Zawadzki ha publicat al segell SM, l'àlbum Zagorami.

Delicat so del trio de la britànico-polonesa Alice Sawatzki, música creada des de l'escena jazzística londinenca amb el pianista Fred Thomas i el contrabaixista Misha Mulov-Abado. Fred Thomas era l'autor d'aquesta cançó Gentle Lady a partir d'un poema de James Joyce. Sawatzki, que visita en aquesta altra versió la música del compositor renaixentista franco-flamenc Nicolas Gombert.

Elisabatsky viatjant fins a la cort de Carles V per cantar aquesta Je suis trop jeunet del compositor Nicolas Gombert. I en un altre dels seus viatges, Elisabatsky, Fred Thomas i Misha Molov Abado ens porten aquesta cançó tradicional sefardita.

El plany per una infidelitat amorosa en forma de cançó de bressol. Aquesta cançó tradicional sefardita, Nani Nani, és la que cantava Alice Zawadzki, acompanyada pel pianista Fred Thomas i el contrabaixista Misha Mulov-Avado. Alice Zawadzki, que ens porta fins al final de la sessió d'aquesta tarda amb un fado, Lela, que canta en aquest cas acompanyada pel pianista Dan Wildon. Tornem amb més música d'aquí una estona. Us espero a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui anem a Finlàndia per sentir l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, que celebra el Dia de la Independència amb un concert de gala centrat en quatre grans compositors que transformen en música la immensitat del paisatge nòrdic. Música d'una destacable varietat sonora. Sentirem dues obres del gran compositor finlandès Jan Sibelius per començar el cant de primavera i per acabar el concert el poema simfònic que expressa l'anhel nacional de llibertat després de les accions opressores de Rússia, Finlàndia. També hi haurà una mostra de la creació de Kaija Saariaho, que va morir no fa gaire el 2023. Amb l'obra Cel d'hivern ens acostarà als infinits més enllà del cinturó d'Orió. El britànic Nicholas Cullen, titular de la Simfònica de la Ràdio Finlandesa, també dirigirà la colorida recreació del Kalevala d'Uno Klami i una estrena mundial, el concert per clarinet número 2 de Sebastian Fagerlund amb el clarinetista Christopher Sundqvist. Tot això en aquest concert enregistrat per la Ràdio Finlandesa el desembre del 2025 a la sala de concerts Music Italo de Helsinki. Un concert que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, i que és del cicle de concerts clàssics d'Eurovisió, una nova coproducció musical de la BBC Arts i la Unió Europea de Radiodifusió, que reuneix quatre grans orquestres europees en una sèrie que celebra l'art, la individualitat i els valors compartits de la creació musical de servei públic. Un dels últims exponents del romanticisme musical del segle XIX va ser el finlandès Jan Sibelius. El seu món sonor és fàcil de reconèixer. Dona un joc molt personal als timbres orquestrals. I tot i que en les seves composicions no hi trobem directament música folklòrica, sí que fa servir patrons rítmics i melòdics extrets de la poesia i de la música del seu país. Tot això aporta a la seva obra aquest color grisenc dels paisatges escandinaus. Dèiem que al final del concert sentirem el seu poema simfònic més famós, Finlàndia. I per començar, el segon dels 15 que va arribar a compondre, el Cant de Primavera, una partitura de caràcter líric i lluminós amb un final solemne gràcies a les campanes tubulars. Tot i així, el Cant de Primavera també incorpora passatges de nostàlgia i melanconia. És l'Opus 16 de Jan Sibelius que sentim interpretat per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa sota la direcció de Nicholas Cullen, Cant de Primavera.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Nicholas Cullen, ens ha ofert el poema simfònic Cant de Primavera, l'opus 16 de Jan Sibelius. Amb aquesta obra ha començat el concert de gala del Dia de la Independència a la Sala de Concerts de Helsinki. I el concert continua amb una estrena mundial, amb una obra de Sebastian Fagerlund. Aquest creador se l'ha definit com a postmodernista i també impressionista. I amb la seva obra, que té influències orientals i del heavy metal, crea paisatges sonors que es poden explicar com a imatges extàtiques de la naturalesa o de la ment. Amb el clarinetista Christopher Zumthquist, Sebastian Fagerlund és director artístic del Festival de Cambra Rusk de Jakobstad, una ciutat finlandesa. I aquest clarinetista, també finlandès, va destinada l'obra que sentim, el concert per clarinet i orquestra número 2, una partitura en tres moviments. El primer, una introducció lenta i atmosfèrica. El segon, amb un motiu de ritornello animat i rítmic, on el clarinet dialoga amb l'orquestra. I el tercer, un tema amb variacions, amb un final cada cop més virtuós. En conjunt, la música transmet l'alegria i la inspiració que han generat les col·laboracions d'aquests dos artistes al llarg dels anys. Estrena mundial del concert per clarinet i orquestra número 2 de Sebastian Fagerlund amb el clarinetista Christopher Zumthquist, que toca al costat de la Simfònica de la Ràdio Finlandesa i sota la direcció de Nicholas Cullen.

Estrena mundial a la sala de concerts de Helsinki del concert per clarinet i orquestra número 2 de Sebastian Fagerlund. L'hem sentit interpretat pel seu destinatari, el clarinetista Christopher Sundqvist, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa i sota la direcció de Nicholas Colon. I més música finlandesa arriba ara a l'obra de Kaija Saariaho, una de les veus més extraordinàries de la creació contemporània. Una compositora universal que ha explorat els nous límits de l'art dels sons del segle XXI. Les imatges de la nit, els somnis, els mites i els misteris llunyans sempre han tingut una gran importància en l'obra de Kaija Saariaho. I Cel d'hivern, l'obra que tenim a punt per sentir, és una evocació d'Orió com a constel·lació radiant, un estudi de la quietud del cel nocturn, amb una textura orquestral que es va carregant, però que sempre manté una atmosfera contemplativa. Cel d'hivern és un arranjament del segon moviment de la peça orquestral Orion del 2002.

Cel d'hivern, obra de Kaya Saariaho, un dels grans noms de la creació contemporània, compositora finlandesa i francesa d'adopció, que va morir el 2023 de forma prematura als 70 anys. Som al concert de gala amb què l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa celebra el Dia de la Independència. Pels finesos, el Kalevala no necessita presentació, però nosaltres hem de recordar que és el poema èpic finlandès, una de les obres literàries més importants escrites en finès, escrita al segle XIX pel filòleg Elias Lönnrot, a partir de la tradició popular. Jean Sibelius va trobar la seva màxima inspiració en el Kalevala, amb els poemes simfònics Kullervo, El signe de Tuonela, La filla de Pohjola i Tapiola, entre d'altres, va ajudar a crear la identitat musical del seu país. I uns 40 anys més tard, cap als anys 30 del segle XX, el compositor Uno Klami va voler abordar el Kalevala des d'una perspectiva diferent. Intenta allunyar-se del nacionalisme romàntic i explora un espectre d'influències més extens per crear una síntesi entre material temàtic finlandès i diverses influències estilístiques que provenien d'Europa. La colorida recreació que fa Uno Klami del Kalevala conté 5 poemes simfònics: La creació de la terra, El brot de la primavera, Cançó de bressol per Lemminkäinen, El cap dels somnis o la boira i La farga del Sampo. Aquí tenim la suite Kalevala, opus 23 d'Uno Klami.

Fins aquí la suite Kalevala, la recreació que va fer Uno Klami cap al 1933 del poema èpic finlandès, anys més tard que ho fes Jan Sibelius. Aquesta suite Kalevala contenia 5 poemes simfònics: La creació de la terra, El brot de primavera, Cançó de bressol per a Lemminkäinen, El cap dels somnis o la boira i La farga del Sampo. El recorregut per la música finesa s'acaba amb l'obra de Jan Sibelius, que simbolitza la lluita del poble finès contra l'opressió russa. Sibelius la va compondre el 1899 amb motius patriòtics per mobilitzar l'oposició popular a la revocatòria de l'autonomia finlandesa pel govern de l'Imperi Rus. És el poema simfònic titulat Finlàndia, que comença amb una atmosfera reverent. Es desenvolupa amb ritme i estil turbulents, amb una gran càrrega orquestral, i al final esdevé una poderosa declaració de triomf amb un himne d'esperança que de vegades s'ha fet servir com a himne del país escandinau. És el poema simfònic Finlàndia, opus 26 de Jan Sibelius, que sentim en aquest concert a càrrec de Nicolas Colon, que dirigeix la Simfònica de la Ràdio Finlandesa.

0: Fins aquí el poema simfònic Finlàndia, l'obra de Jan Sibelius que expressa l'anhel nacional de llibertat, el crit de resistència a l'ocupant rus. En aquest concert de gala, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Nicholas Cullen, ha celebrat el Dia de la Independència amb quatre grans compositors que transformen la immensitat del paisatge nòrdic en música. Dues obres del gran compositor finlandès Jan Sibelius, una mostra de la creació de Kaija Saariaho, la recreació del Kalevala d'Uno Klami i una estrena mundial, el concert per clarinet número 2 de Sebastian Fagerlund amb el clarinetista Christopher Zundkvist. Tot això en aquest concert enregistrat per la ràdio finlandesa el desembre del 2025 a la sala de concerts Music Italo de Helsinki, concert que ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Ràdio Televisió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música d'Eugeni Zahir per continuar la nostra programació. Sentim l'obra per quartet de corda i orquestra de corda Harmonies del Vespre, opus 31, una composició del 1924 que ens ofereixen el Fine Arts Quartet i l'Orquestra Filarmònica d'Europa sota la direcció d'Otis Kloeber.

Harmonies del vespre és el títol d'aquesta obra per quartet de corda i orquestra de corda l'Opus 31 d'Eugène Ysaÿe, que hem sentit a càrrec del Fine Arts Quartet i l'Orquestra Filarmònica d'Europa sota la direcció d'Otis Kleva.

0: Catalunya Música.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dijous 10 de setembre, és un dijous amb regust de divendres i, per tant, abans de marxar de cap de setmana llarg, ja que demà no hi serem, ara i fins a les 7, com cada tarda, fem un cop d'ull a l'actualitat musical.
2: I ara toca saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui ja ens acompanyen, ja són a l'estudi, els músics Caim Riba i Teresa Noguerón, avui per presentar-nos un projecte on reten homenatge i donen la seva visió musical i particular d'alguns poemes de Clementina Arderiu, coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la seva mort. En tindrem detalls, en tindrem un tast en directe i de moment doncs ja els saludem, Teresa i Caim. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Bona tarda.
0: També hi haurà secció de dansa perquè és dijous i avui la Judit Jordana em porta un convidat ben jove. Bona tarda, Judit.
3: Bona tarda. Avui ens visitarà l'Àlex Rodés, el sant cugatenc de 13 anys que ha aconseguit entrar a la Royal Academy of Dance de Londres, una de les escoles de dansa més prestigioses del món.
2: I després de la dansa acabarem el programa coneixent i felicitant Bernat Quetglas, un jove director mallorquí que ha estat distingit entre 6 directors d'arreu del món a la segona edició de l'Acadèmia de Direcció Vasily Petrenko. Doncs això és el que tenim preparat per avui, aquest menú amb el qual esperem que ens acompanyeu des de ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs així arrenquem el compàs d'una habanera, una habanera particular, això sí. Entrem en aquest terreny que avui ens ocupa per començar aquest programa. És aquest projecte que signen, com ja hem dit, Caim Riba i Teresa Noguerón. Clementina, em dic que coincideix doncs, amb els 50 anys de la mort de la poetessa, de la qual, Caim, tu n'ets besnet. Amb la qual cosa ja ens imaginem que un projecte com aquest, conjunt de vosaltres dos, ha de tenir orgull, però respecte a parts iguals, no? Per dir-ho així.
1: Total.
2: Sí, evidentment, sempre hi ha aquest respecte a una obra que ja està reconeguda, que a més doncs és que toca per familiar, que... Però bueno, és una cosa que, com arriba, ja la tinc una mica integrada, no? Pel pare i pel besavi, i ara per la besàvia.
0: Per tant, potser ja des de feia temps tenies clar quins poemes no podien faltar aquí, o ha estat una cosa més fluida, diguéssim? O...
2: Sí, ha sigut més improvisat. Jo és veritat que en el primer disc que vaig fer en solitari ja vaig incloure una mica del meu poema preferit, que seria Cançó d'Abril, en el disc, però en aquests moments que celebrem el 50è aniversari va ser més aviat la Teresa, que és molt aficionada a la poesia, que em va dir, escolta, podríem fer unes cançonetes. Vam començar fent un parell de cançons a Instagram, com un dos reels, i a partir d'aquí doncs vam donar forma.
0: Al final són 6 poemes. Hem començat amb La meva cambra Cadaqués, no? Que parla de tot aquest paisatge doncs, tan familiar. No? Hi ha Els ulls, Només cal un nom, A l'ombra verda, Nova lletra del cant dels ocells. I n'hi ha, penso que és Els ulls, que també hi ha la veu de l'humanitzada.
2: Sí, i
0: n'hi ha
2: dues, Els ulls,
0: exacte.
1: I la nova lletra,
2: cant dels ocells, sí. Sí, teníem l'oportunitat d'incloure la seva veu, perquè hi ha un disc del, no sé si és del 70 i alguna cosa, del 80, que autors reciten els seus poemes, i vam pensar que estaria molt bonic doncs, escoltar-la en ella i bueno, no? El besnet...
1: Una forma de lligar...
2: Una manera de lligar-ho tot.
1: Intergeneracionalment, sí, no? Sí. El discurs.
2: Vam pensar que seria bonic.
0: Penseu que, segur que sí, que és un discurs o uns continguts o uns elements en el seu ideari que són totalment transportables a l'actualitat? Suposo que sí, no?
1: Sí, sí, sí, completament.
0: No sé què en destacaríeu o com la definiríeu, o això, no? El seu ideari, sí. o el seu interior.
1: Jo sempre l'he vist com una dona amb moltes coses a dir, que per l'època en la que va viure i en la que va escriure, hi havia coses que una dona no podia fer o no podia dir, i jo crec que en els seus versos interiorment hi ha aquest
2: trobava
1: missatge,
2: manera, no?
1: Aquesta rebel·lió, diguéssim, i aquesta llum, no?, que després també ens ha ajudat a les dones d'avui dia a tirar endavant. Vull dir que la lluita de totes les dones que es van dedicar a la cultura en aquell moment, ara nosaltres podem estar on estem, i espero que la nostra lluita també faciliti a les properes generacions aquesta obertura de mires i aquestes facilitats.
0: D'alguna manera, també a la nota de premsa ho diu, heu volgut com, diguéssim, fugir del que seria un homenatge acadèmic, no?, o una cosa així més, no sé si dir-ne solemne, perquè no sé si l'adjectiu és el que s'escau, però en tot cas sí que li heu volgut donar diferents colors, i per això hi ha una habanera, però també hi ha elements de rock
2: i
0: d'altres coses.
2: Sí, nova, hi ha una mica de tot. Sí, també jo crec que amb això que dius de no voler fer un acte allò molt institucional de la Clementina, hi ha hagut també una frescor de dir és el seu 50è aniversari, aprofitem la vinentesa i fem un... Vull dir que ha sigut molt, molt ràpid, no? Que ens hi vam posar i vam dir fem-ho així dinàmic i a més... i tocant diferents pals musicals, diguéssim, també en funció del que ella expressava, no? I sí, sí que el nom va ser la primera i vam dir, no pot ser... No,

0: I la cançó, la música cantada, té molta relació amb la poesia, perquè quan la narrativa és diferent, però quan fas una cançó, vulguis que no, d'alguna manera estàs fent una poesia. Mm-hmm. Hi ha poesies més musicals, que és el que hem pogut comprovar amb la Clementina, però l'exercici que fa un músic també s'assembla una mica a la poesia, que és sintetitzar, trobar aquelles paraules adequades que vulguin significar allò que podries dir amb un paràgraf. Vull dir que està bé apropar la poesia mitjançant la cançó i també agermanar-la una mica.
1: D'alguna manera, Caim, has tret aquesta qüestió que surt sovint, no? Que si un poema ja té música dins, suposadament, no? O no. Si és bo distanciar-se'n o no, o seguir aquesta, intuïtivament, aquesta música que ja té.
0: Clar,
1: o aquesta musicalitat.
0: Aquí hem anat molt la Teresa, perquè ella va agafar les rendes del projecte i va començar a musicar-ho. Jo, per exemple, recordo que a l'Havanera, no?, vaig pensar, és que sembla ja que, que la cançó ja ho digui, això és una manera, no?
2: Quan
0: realment llegeixes i dius, sembla ja...
2: Sí, quan jo la vaig llegir, vaig pensar, això encaixa perfectament al ritme de manera, i inclús, o sigui, les paraules, les tòniques...
0: M'han fet ara marinera...
2: Sí, quadraven perfectes.
0: Sí, sí.
2: Va ser... Bueno, va sortir com molt natural, que això també s'agraeix.
1: D'aquí uns minuts us sentirem el tast en directe que ens teniu preparats i ja ens presentareu, que ens tocareu, però aquí hi ha una pregunta que és, això està previst portar-ho a escenaris?
2: Sí,
0: sí, aquesta és
2: de fet,
0: la idea de...
2: Sí, el projecte va sortir arran que vam fer dos reels i llavors ens va sortir un acte a Torelló i llavors vam dir, anem a fer més peces perquè si no, no podem omplir l'acte. Uh-huh. I d'aquí ja va vindre,
0: va venir
2: el disc.
0: Un acte a Torelló, però bastantes més peticions de, escolta, perquè com que és l'any Clementina i sí, clar, veniu i... Que no totes surten perquè a vegades és un dimarts i tenim feina i aquestes coses, però vam pensar, fem un...
2: Sí, fem un
0: de fet,
2: disc,
0: per fer aquest
2: endavant.
0: Acte ja vam necessitar tenir més que les dues cançons i per això va sortir molt fluid.
2: Sí. I ara el proper que tenim és al febrer, a Girona.
0: Sí, així...
2: Sí,
0: no sé quin festival era, que era allò...
2: Sí, un festival de poesia.
0: Un festival de poesia, sí.
1: Està clar que amb la música la poesia es pot acostar molt al públic. Això que deies, Teresa, que de vegades hi ha com una barrera, potser invisible, que no saps ben bé perquè ens fa com...
2: Sí.
1: No sé si por o mandra, por de no entendre-ho, potser.
2: Potser, sí. Potser és aquesta por. Però jo, sí, crec que està bé... Quan la forma de fer el disc ha sigut com molt natural i crec que també hem agafat poemes on el llenguatge és planer d'alguna manera, que s'entén molt bé, i jo crec que el públic rep diferent el que comentava el Caim, no? Quan la poesia és cantada, la gent o sigui, és com que se la fa d'ella més ràpid, no?
0: Jo crec... Sí, com llegir el llibre i veure la pel·lícula, no? Una mica.
2: Uf.
0: No, seria una comparació.
2: No sé si ho compararia jo amb això, però...
0: Que t'ho donen més mastegat, amb la música.
2: Bueno. Sí, bueno... No sé si més mastegat, però...
0: Més multimèdia.
2: Però com que és una melodia, la gent potser és més fàcil que la pugui recordar i en el moment en què recorden la melodia, recorden la lletra. Llavors ja et saps una poesia sabent la melodia.
0: No, està clar.
1: Mm-hmm. Doncs ara ens agradaria que ens presentéssiu el que ens tocareu, perquè és una mena com de, no sé si dir declaració d'intencions o autopresentació.
0: És que només començar, crec que el nom ja venia implícit perquè ja vam dir, serem els Clementina em dic. Aleshores, ja és una frase del nom, ens tocarem aquesta cançó que és com el cor del
2: l'EP. Disc, sí.
1: Doncs, feta la presentació, si voleu ja podeu col·locar-vos als vostres llocs per fer-nos aquest tast en directe. Avui recordem que tenim a Caim Riba i Teresa Noguerón. amb aquest homenatge

0: Doncs és aquest tast en directe que ens acaben d'oferir Caim Riba i Teresa Noguerón en aquest projecte, doncs, homenatjant a Clementina Arderiu. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I molta sort amb aquest projecte.
2: Gràcies.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: I ara és moment de seguir repassant l'actualitat. Per exemple, amb un nom, el de la pianista i compositora Ayako Fujiki, que presenta el seu últim treball a la Fundació Ilura de Mataró.
4: Es tracta de Kodama, que es podrà escoltar diumenge a les 6 de la tarda a la sala Ateneu de la Fundació Ilura de Mataró. Sota el títol d'Impressions, Fujiki explora la relació entre la música i la natura a través del piano, amb obres de Satie, Debussy, Ravel i pròpies.
0: L'hotel El Monegal de Sant Llorenç de Morunys estrena temporada de tardor amb Jordi Domènech.
4: El músic osonenc, artista en residència, protagonitzarà concert de dissabte al costat de la mezzosoprano Eulàlia Fantova amb un programa titulat De la sagristia al cabaret. Altres fites d'aquesta temporada a l'establiment seran el 75è aniversari del violoncel·lista Lluís Claret i dues produccions del festival Live Victoria.
0: El Teatre Lliure obre temporada amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill.
4: L'obra, que compta amb la col·laboració d'Elisabeth Hauptmann, la direcció escènica de Marta Pazos i la direcció musical de Dani Espasa, es podrà veure al Lliure del 17 de setembre a l'11 d'octubre a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc. La temporada 26-27 de l'equipament coincideix amb la celebració del 50è aniversari.
0: El folclor de diferents parts del món i el jazz, base del projecte Ondina, ha agendat el cicle Vesprades.
4: Es tracta del cicle organitzat conjuntament per la Federació d'Ateneus de Catalunya i Casa de la Música de Lleida, que aposta per aquesta jove formació sorgida de les aules del Conservatori Lleidatà i que inclou el seu repertori boleros, tangos, habaneres, bossa nova i jazz. La Casa Cultural de Tremp és un dels llocs que acollirà la música d'Ondina, concretament el dia 19 de setembre.
0: Un quart i mig de set i ara és el moment de la dansa.
3: La dansa amb Judit Jordana.
4: Doncs passen gairebé 5 minuts d'un quart de set quan donem pas avui a la Judit Jordana. Bona tarda, endavant.
1: Bona tarda, Albert. Doncs sí, és l'Àlex Rodés, de 13 anys, i que ha aconseguit entrar a la Royal Academy of Dance de Londres, una de les escoles de dansa més prestigioses del món. Bona tarda, Àlex.
5: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
5: Molt bé, molt content, amb moltes ganes, molta il·lusió de començar aquesta nova etapa.
1: Ara la descobrirem.

0: L'Àlex Rodés va començar a ballar als 4 anys i als 6 anys ja havia entrat al Ballet Rus de Barcelona i després d'anys de molt esforç, aquest setembre fa les maletes, marxa cap a Londres. Quin dia marxes, Àlex?
1: El 12 de setembre.
0: Ui, això és imminentment, això.
1: Sí.
0: L'Àlex ha participat en moltes competicions, com el Youth American Grand Prix, per buscar oportunitats, obtenint molts bons resultats i, finalment, aquest resultat ha arribat. Àlex, com has entrat a la Royal? Perquè el camí no és fàcil.
1: No, és un camí molt sacrificat, bastant complicat, t'he de dir. Hi ha hagut molt esforç, molt treball. Jo vaig fer aquesta competició, llavors em van donar una invitació per estar 2 dies a l'escola. Vaig veure una mica com era, em va agradar molt.
0: Tot això ve d'un premi del Youth America Grand Prix,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, d'un premi. Llavors, em va agradar molt. El lloc és molt espectacular, és un palau molt maco. Em vaig sentir molt a gust amb la gent, els professors, i vaig creure que seria un bon lloc per seguir treballant.
0: Fins ara havies anat també a altres escoles, havies guanyat beques més curtes. Fem una mica de repàs per on has passat, Àlex.
1: Sí,
0: n'has fet moltes, no sé si te'n recordaràs de totes.
1: Sí, Mònaco, París, per Alemanya, per Stuttgart, són aquestes les que més amb... les escoles més...
0: Més importants, no?
1: Sí.
0: Aquestes són escoles que després tenen les companyies professionals, per tant, és la preparació, el salt cap a la companyia o cap a d'altres companyies, no sempre es queden allà. Tenim el cas, per exemple, de Guillem Cabrera, que ara és el Jofre i Ballet, que va fer tots els cursos a la Royal i va entrar-hi amb 11 anys, molt petitó també. Tu viuràs allà?
1: Sí,
0: a Richmond Park,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Tot això, per la gent que no sapigueu on és al mig del parc d'aquests espectaculars, una mica allunyat de Londres. És una casa, com bé deia, que si no vaig malament hi va néixer Elisabet II.
1: Sí.
0: Correcte. I és un palau, com has dit, Àlex, és un palau, i tot allò és l'escola, i allà estudieu i balleu i dormiu. Viviu tot allà. Sí. Tu faràs tot. A quin curs entres, Àlex?
1: Jo entraré a Year 9, que és... tercer de l'ESO aquí, sí, aquí ja.
0: Estàs nerviós?
1: Sí, a veure, estic molt emocionat. Ja coneixo gent que entrarà aquest any, llavors això...
0: D'altres països o...?
1: Sí, d'altres països, sobretot d'Estats Units.
0: Molt bé.
1: I llavors, això em dona més confiança, però sí, estic molt emocionat.
0: Perquè aquest any també has anat a la Rocket School.
1: Sí, a Filadèlfia.
0: És que, déu-n'hi-do, la trajectòria de l'Àlex, només ets molt jove, aquests 13 anys acabats de fer. Ho tens tot a punt, ja?
1: Sí, ara ja tinc les maletes fetes, només em falta agafar la via i anar cap allà.
0: Ara els nervis sí que ja no dorms, pràcticament,
1: sí.
0: Eh?
1: Bueno, sí.

0: El dia a dia de l'Àlex al llarg d'aquests anys, però, no és el d'un nen o un adolescent habitual. Ha compaginat els assajos amb l'escola i això no ha sigut gens fàcil. Àlex, explica'ns una mica, fins ara que ja sabem que marxes, com ha sigut aquest dia a dia?
1: A veure, és un dia bastant complicat, per dir-ho d'una manera. Em desperto, esmorzo, vaig a l'escola, després vaig directe corrent cap a classes de dansa i llavors molts dies torno dinant al cotxe perquè és bastant complicat i són masses coses, però també disfruto molt fent-ho.
0: Primer, Àlex, anaves a l'escola normal, diguéssim, no? L'escola que tots entenem de matí i tarda, i després te n'anaves al Ballet Rus a fer ballet. Amb l'institut, tot això, vas anar a una escola que permet, no?
1: Sí, una escola d'esportistes per poder compaginar-ho millor tot.
0: Llavors tenies menys hores lectives, sí, perquè compaginaves la música, l'educació física, les optatives, i llavors anaves al Ballet Rus, on t'hi passaves tot el dia pràcticament, dinar i sopar al cotxe molts dies.
1: Sí.
0: No sé si has tingut molt en compte el tema psicològic i el tema de la nutrició, Àlex.
1: A veure, ha sigut... Sí, és molt difícil. Sobretot per mi la part de la nutrició és bastant complicat.
0: Què tens en compte amb la nutrició? Què has hagut d'aprendre?
1: Sí, sobretot molt què és el que necessito menjar, sobretot les racions que he de menjar... Perquè per ser esportista necessites menjar unes calories i llavors no pots ni passar-te d'això. És molt... No sé com dir-ho. Ha de ser molt perfecte tot el menjar que he de...
0: Per no engreixar-te i per no estar massa prim, perquè
1: sí,
0: si no tens l'energia necessària tampoc arribaries a poder fer tot el que fas.
1: Sí. És complicat.
0: Això, entenc que ara entrant a la Royal, tot això serà més fàcil. Primer, perquè ja l'escola ja va dintre la mateixa escola, no? Tot el que és el període lectiu. Després, perquè la nutrició també us ho controlen ells, entenc.
1: Sí. Ens serà molt més fàcil. També a nivell d'estudi serà... tindré molta més flexibilitat perquè, clar, serem tots els nois que estem en... estem fent el mateix i llavors jo crec que ens tindran més en compte en aquest aspecte.

0: L'Àlex, però, no només ha fet dansa clàssica, que ara parlarem dels seus inicis, sinó que també fa teatre, musicals, pel·lícules, doblatge... Àlex, has fet musicals? Quins musicals has fet?
1: Billy Elliot, quan era més petit, i aquest últim que he fet ha sigut Los Chicos del Coro.
0: I tot això com es compagina, també, amb el ballet, anant a l'escola, tot plegat?
1: A veure, és que a mi m'agrada, sincerament, m'agrada molt fer musicals, també doblar m'agrada moltíssim. És una altra... Bueno, també m'ajuda a ser millor persona, a nivell professional i personal, i, bueno, és difícil de compaginar, però jo crec que...
0: S'aconsegueix, al final.
1: S'aconsegueix, sí, sí, perquè és el que m'agrada i al final li trobo hores al dia per fer-ho.
0: D'on les treus? De no dormir? Perquè al final, Àlex... No, entenc que els dies que tenies funció doncs no anaves de ballet.
1: Clar, sí.
0: No? Una mica escollir...
1: Sí, anava escollint una mica.
0: Pel·lícules, quines n'has fet?
1: Vaig fer de més petit Les Invisibles, que era una sèrie on sortia la Lolita Flores. I ara l'última que vaig fer va ser Pare Nostre.
0: La de Pujol.
1: Sí, la de Pujol.
0: Amb quin paper?
1: Amb el Pujol de petit.
0: Feies de Pujol petit?
1: Sí, sí, sí.
0: I doblatge en segueixes fent, també?
1: Sí, sí, sí. Doblatge jo crec que és el que més he estat fent. He fet... Bueno, és una part que és més meticulós que els musicals, clar, perquè estàs tu sola en un estudi, però també disfruto molt fent-ho.
0: Tot això, Àlex, és que només té 13 anys, ja ho recordem. Tot això, Àlex, d'on et ve? Quin dia decideixes fer ballet?
1: Jo crec que la meva germana, sempre ho explico, des de petita ballava, llavors jo em vaig apuntar... Bueno, no sé si em van apuntar els meus pares, però vaig entrar en una classe. Em va agradar molt el tipus de classe, també m'agradava molt escoltar música clàssica. Llavors jo crec que des d'allà vaig començar, la meva germana ho va deixar, però jo vaig seguir endavant.
0: I el teatre i tota la resta, com ha vingut?
1: No ho sé, jo crec que tota la part artística i de cantar, ballar, en diferents estils de ball, sempre m'ha agradat molt, sí, sí, veure-ho i fer-ho.
0: No sé, Àlex, si t'has trobat a l'escola una mica estrany per ser l'únic, o segurament l'únic, tot i que s'ha de dir que cada dia hi ha més nois que feu dansa clàssica, això també s'ha de reivindicar, i que en surten de professionals boníssims. La setmana passada parlàvem amb el Pau Pujol, que fa molts anys que és a Philadelphia Ballet, com a primer solista amb l'Àngel Corella. Vull dir, cada cop hi ha més nens que fan dansa clàssica, però no és l'habitual, no?
1: Clar.
0: Que la gran majoria fan futbol. No sé si com t'has sentit tu al llarg dels anys.
1: A veure, jo sí que és veritat que noto diferència, també a nivell de que no tinc masses hores per fer... Bueno, vaig fent el que puc, moltes vegades no puc anar a festes d'aniversari o coses així perquè he d'estar entrenant, o no puc quedar amb gent.
0: No sé si has patit algun estil, alguna vegada de dir, no bullying, però de dir, ai, és que l'Àlex és l'estrany, no? Perquè no hi és, perquè fa ballet...
1: No.
0: O t'has sentit acompanyat?
1: No ha sigut un... No m'he sentit mai fora de la gent, però sí que és veritat que també té la seva part de que no hi ha molts nois que ballin. Però a mi no, o sigui, no m'importa gaire, mentre que faci el que m'agrada ja és suficient, sí, sí.
0: I aquí el tenim, que entrarà a la Royal d'aquí pocs dies, a l'escola de la Royal, una de les prestigioses no, més importants del món. Àlex, entenc que ara hi ha molt esforç a darrere també de la teva família, perquè tot això val molts diners, molts viatges amunt i avall, perquè tu ets de Sant Cugat, baixes a ballet a Barcelona cada dia, tot això s'ha de pagar, per
1: sí.
0: Molt que guanyis beques no, o es busquin ajudes, doncs aquí hi ha un suport familiar molt important. Entenc que ara entrant a l'Acadèmia de la Royal a Londres, l'aposta és per la dansa clàssica?
1: A veure, sí, l'aposta és per la dansa clàssica, però mai deixaré de pensar també en els musicals, tota la part d'actuar, fer pel·lis, doblatge, tot això també m'agrada molt, llavors sempre ho tindré en compte.
0: De fet, hi ha molts ballarins, no sé si tu... Quin és el teu ballarí preferit?
1: A veure, jo sempre com a referència he tingut els ballarins russos, com el Baryshnikov, Ivan Vasiliev, però sí, també m'agraden japonesos també són, sí, sí.
0: Perquè anava a dir, a la Roya l'entens un també que fa claqué, fa musicals, que és Steve McRae, que ara ja està més de retirada, tornada, retirada, no? Perquè ja té una edat, però que ha sortit el musical de Cats, que no? a molts ballets destaca el País de les Meravelles, els seus solos de claqué. Et veus més sent una figura més multidisciplinària?
1: Sí, sí, sí. Sí, de fet, jo crec que sí, quan em retiri de ballar també m'agradaria també fer musicals i coses així. Sí, sí.
0: Doncs, Àlex, si et dic un somni, quin és?
1: Jo crec que seria ballar en una companyia, però també tenir temps de fer musicals, de fer pel·lícules. I sí, això, doncs, seria ballar a la Royal Opera House, que és com la companyia de la Royal Ballet School, sí, sí.
0: Segur que hi arribaràs, segur, Àlex. No sé si al llarg d'aquests anys has necessitat ajuda de psicòleg o la pressió l'has portat bé, sobretot a les competicions, perquè aquestes competicions, la gent que no les desconeixeu, cada participant té un minut i mig per fer una variació. Llavors l'esforç o la feina de tot un any es mostra a l'escenari en aquell minut i mig, que pots tenir un bon dia o pots tenir un dia molt dolent.
1: Sí, sí, és molt difícil. Jo no he necessitat psicòlegs, però perquè sempre he tingut... Bueno, ho he parlat molt amb la meva família, tota aquesta part de la pressió i tot això, i jo crec que ho porto bastant bé. Però sí que és veritat que és molt fotut, tota aquesta part de... Sí, sí, sí.
0: Però escènic entenc que no.
1: No. Jo sempre crec que ho he controlat molt bé, tot això de la por escènica, sobretot perquè amb els musicals, com ho repetíem tantes vegades, jo crec que em vaig anar acostumant a l'escenari i a tenir gent al davant, llavors ho veig com una cosa... Bueno...
0: Natural.
1: Sí, una mica.
0: Mm. De fet, a moltes escoles de dansa, el Ballet Rus n'és una perquè ho coneix de primera mà, aposten a que aneu a competicions fins i tot més petites de les que es fan per aquí, no? Sí. Que se'n fan ja prou de prou interessants perquè trepitgeu escenari.
1: Clar, sí, sí, sí, perquè ens anem...
0: Acostumant, sí, sí. No? Al final és el que dius tu, anar, com més pugis a l'escenari, més còmode t'hi sentiràs.
1: Clar.
0: Doncs ja ho sabeu, apunteu bé el nom, Àlex Rodés, té 13 anys, és de Sant Cugat del Vallès, entra a la Royal School. Àlex, d'aquí, què, 3-4 anys t'entrevistem ja com a ballarí professional?
1: Espero.
0: Gràcies per venir avui.
1: Moltes gràcies.
0: Ja ho sabeu, apunteu bé el nom i ens veiem la setmana que ve.
2: T'esperem la setmana que ve, doncs, Judit. Gràcies per la secció de dansa d'avui. I nosaltres de seguida coneixem un altre jove talent, el director mallorquí Bernat Quetglas.

0: Els propers minuts de programa us proposem conèixer Bernat Quetglas, que és un director mallorquí distingit ara fa poques setmanes, fa un parell de mesos ja, entre 6 joves directors seleccionats d'arreu del món i que van participar en una acadèmia de l'Orquestra Filarmònica Nacional d'Armènia que patrocina el director Vasily Petrenko. Doncs per tot això, en Bernat és amb nosaltres. Bona tarda.
1: Bona tarda, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment, gràcies per venir una mica expressament des de Mallorca, no? Gairebé.
1: Sí, però bé, sempre és una oportunitat per veure companys que estan per Barcelona i, a més, estem molt de propet. És com agafar un taxi pràcticament per nosaltres. Ja estem més que acostumats i, a més, em feia ganes poder compartir aquesta estona en persona amb vosaltres. I estar a Catalunya Música, que és un tresor que tenim també a les illes, que podem escoltar. I que realment, si no fos per això, en tenim una oferta molt limitada, no? I per sort ens arriba també aquesta emissora i la podem disfrutar tots els amants de la música clàssica i del jazz allà a les illes.
0: Tant. Doncs nosaltres també contents de conèixer sempre gent nova, músics nous, i en aquest cas, vejam, preguntar-te per aquesta experiència, que no sé si fins a aquest punt et queda lluny, perquè això és una notícia de principis d'estiu, de final de juny concretament, que vas tornar d'Armènia amb aquest premi sota el braç, no?
1: Bé, queda lluny i queda molt, molt propera també a nivell emocional, perquè qualsevol distinció, per suposat, sempre és un recolzament important. La sa feina que un fa no és tant per lo que suposa a nivell de futur, sinó també per aquest reconeixement a una tasca diària d'estar en partitura, d'estar treballant, d'estar estudiant constantment, que sempre és això, una manera de fer créixer l'ànim, de voler agafar-ho encara amb més ganes, i és per això que molt content per aquesta distinció, molt content també per com es va donar, perquè va ser tot en un ambient molt, molt sa, molt, molt bonic, tot i saber que estàvem competint o que saber que hi havia una distinció entre mans, sempre va un ambient de complet companyerisme en tots els participants, una orquestra que ens va acollir molt bé, un mestre Petrenko que també ens va tractar de tu a tu d'una manera molt propera, sense reservar-se res per ell. Llavors, una experiència molt bona a nivell humà i bé, aquesta distinció molt benvinguda que sigui, i sobretot això és un gran ànim per seguir estudiant i seguir dedicant temps a el que tant estimem, que és la música.
0: En quin moment de la teva trajectòria t'arribes a dir, per explicar una mica, tu ja has acabat els estudis, evidentment, ja estàs treballant de director, com tens notícia d'aquesta acadèmia i què és el que et va dur a apuntar-t'hi, si ho recordes?
1: Bé, a dia d'avui som molts els joves directors que sortim del país. Llavors, encara que haguem acabat estudis, bé, formació d'un director és infinita, no? És una formació que mai s'acaba, que Josep Pons encara segueix estudiant i segueix aprenent. Imagina't què han de dir aquells que tenim 20 i 30 anys. El que passa és que, com deia, som molts que estem estudiant, som molt joves directors, molt joves compositors, molt joves violinistes, i, en canvi, les oportunitats que existeixen, sobretot en el nostre territori, són encara limitades. Jo sempre ho dic, que a nivell de talent no tenim res que envejar a Centre-Europa, a Nord-Europa, però a nivell d'infraestructura, a nivell d'oportunitats, de vegades sí que ens queda molta feina per fer, perquè realment tot aquest talent pugui tenir el seu espai aquí i no va d'estar sempre constantment emigrant cap a un lloc o cap a un altre. Llavors, tot i haver acabat estudis, estic en un moment que sí que estic treballant. Com ja has dit, estic a Mallorca, de director principal de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. També som director d'una orquestra al COI, de l'Orquestra Simfònica del COI, que és una orquestra també que funciona per projectes, igual que també és l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Llavors no m'ocupa en totalitat d'agenda, sinó que també ho vaig combinant amb docència, perquè també som compositor, i també vaig fent feina al Conservatori d'allà de Mallorca, de Palma. Llavors, aquestes són les tres principals feines que faig, més allò que aquelles oportunitats que surten com a director convidat. Aquest any passat, sense anar més lluny, vaig estar a l'Orquestra Filarmònica de Màlaga, també a l'Orquestra Simfònica de Jablés vaig treballant amb ells, si no és cada any, cada X anys. Llavors, bé, en aquesta recerca d'oportunitats, en aquesta recerca de nou mercat, quan veig alguna masterclass que és interessant, algun concurs que és interessant, són oportunitats molt bones per això, per generar una xarxa, per conèixer noves orquestres, nous companys directors, Jo mai penso en un objectiu que sigui guanyar, sinó un objectiu que sigui anar allà, conèixer gent, conèixer una orquestra i veure què pot passar. Establir connexions a nivell personal, no a nivell business, sinó a nivell personal, perquè això és que per la fi és que en un futur sempre mai saps què pot passar i potser un company d'una masterclass triomfa al cap d'uns anys i està director principal en un altre lloc, se'n recorda de tu, d'aquella connexió que vau tenir i era això, fer camí amb la música com a companya i a poc, si una realment estima el que fa i ho fa amb sinceritat i amb ganes, a poc se van obrint portes.
2: Ara que parles, Bernat, d'oportunitats, no? de conèixer doncs altres joves directors, en aquest cas d'aquest premi, doncs és una ocasió, no? Suposo que has pogut això intercanviar criteris o visions musicals i m'imagino que alguna sorpresa o alguna cosa t'has d'haver endut, no?
1: Totalment. Quan hi ha un bon ambient en aquest tipus de competicions o de masterclass, moltes vegades es generen unes amistats molt fortes. Jo, per exemple, aquí a Armènia vaig conèixer un company argentí, que no ens coneixien de res, i bé, vam compartir molt de passejos per una ciutat estranya on no coneixen res, no coneixen ningú, parlant del repertori que havien de fer, parlant de vida, parlant de música, intercanviant punts de vista sobre com interpretar una articulació en un determinat compositor, no? I són aquestes discussions que t'enriqueixen com a músic i després també t'enriqueixen com a persona perquè acabes creant un vincle amb una persona que de ben segur que en uns anys mos tornem a topar un lloc o un altre. Llavors, simplement és això, és part d'aquest viatge formatiu, d'aquest viatge musical, d'aquest viatge personal, que jo sempre ho dic, tenim la sort de tenir un equipatge que és molt bo, perquè la música te la pots endur on vulguis, és molt bona a transportar, no pesa, és una companya fantàstica de viatge i una companya també fantàstica per establir aquests vincles.

0: Seguim parlant amb Bernat Ketglas d'aquesta acadèmia de direcció que, recordem, ho porta el nom de Vasily Petrenko. Aleshores, parlem una mica més concretament del que va passar allà, de repertori, si vols, de què vas haver d'estudiar, si hi havia alguna peça nova per tu, no sé com es van desenvolupar aquells dies, i de la presència d'en Vasily Petrenko, que al final és important perquè moltes vegades no només posen el nom, sinó que diríem que s'implica i que està allà present. He vist en una foto amb ell, per tant, el premi
1: correcte,
0: va valorar ell.
1: Correcte, no? No, va estar molt implicat, de fet. Jo crec que... bé, el projecte aquest de l'Acadèmia de Direcció surt d'una fundació d'allà d'Armènia, que és una fundació que està fent un treball important en intentar obrir el país a nivell cultural amb la resta d'Europa. És un país que ja sabeu que està un poc en frontera, no?, entre la part més de Rússia i la part més europea. De fet, al mateix país hi ha gent que està en unes posicions més cap a un costat i cap a un altre. Aquesta fundació fa aquesta feina d'intentar obrir el país a nivell cultural. I clar, aquí la figura de Petrenko, que és un director rus però que treballa molt a Europa, m'imagino que els hi pareix una figura fantàstica per fer això. I el mateix director, el mateix Petrenko, sabeu que s'ha implicat molt, perquè ha decidit a posar el seu nom en aquesta acadèmia i s'ha implicat a tots els nivells. És a dir, el veus que està allà no només arribant i dirigint i anant-se, sinó cuidant també aspectes organitzatius, cuidant-se molt de com mos tracten a tots els que hi participam. Tenim molta preocupació també d'un concert que fa ell amb la mateixa orquestra, la vegada que nosaltres estem treballant el nostre repertori per fer també el nostre concert, ell també estava treballant per fer un concert seu, i a vegades un director pot anar a una orquestra i fer la seva feina i dir, bueno, sortirà com sortirà, però tu el veus que ell estava realment preocupat perquè aquest projecte tingués un ressò, perquè tingués un impacte cap en el públic que vengués a veure. Llavors, en aquest sentit, jo crec que han trobat una figura idònia, i a nivell personal m'ha semblat que era una persona molt propera, molt propera, que això s'agraeix molt en aquest tipus de mestres, perquè a vegades hi ha gent que per agenda, per cansament, per lo que sigui, no té espai, no té moment per poder-se acostar, per poder-se xerrar de tu a tu, per poder fer una broma, i ell en tot moment va estar molt preocupat de com estàvem, de com ho sentíem. La manera de treballar durant aquesta acadèmia va aparèixer també un format molt intel·ligent, perquè a vegades una masterclass de direcció, estàs tu dirigint, el mestre t'interromp, te diu, ara practica això, aprova això altre, ell fa un exemple... Clar, els músics, quan presidien això, estableixen molt ràpidament la figura del professor i de l'alumne. Uh-huh. En canvi, aquí se va evitar en tot moment. Mos donava mitja hora, a la qual nosaltres érem el mestre de veres d'aquella orquestra. Nosaltres érem responsables de fer el que trobàvem que havíem de fer. Si era un moment de deixar tocar, moment de deixar tocar. Si era un moment d'assajar i parar-nos i anar al detall, anar al detall. I després, quan havíem acabat aquestes sessions, quan mos agafava un per un i ens començava a dir aquí tal vegada aquest recurs tècnic que podria fer servir, aquí no has elegit el fragment adequat per assajar o no ho has assajat de la manera adequada. Llavors és una pràctica molt, molt realista, no? No te sents tant alumne, te sents director, i com a director has de saber prendre decisions de quan parar, quan no parar, que assajar, que no assajar, i això és part de la feina que moltes vegades no se treballa en una masterclass. Llavors m'ha pareixut un enfocament molt interessant, molt real i molt encarat cap a lo que és el treball professional, la vida real d'un director quan està en una orquestra. Llavors, una experiència molt bona en tots aquests sentits, és a dir... Tant per lo proper que va ser nosaltres, van sopar amb ell també algun dia, mos contava anècdotes de lo que ha viscut ell, de les vivències, clar, estaven tots amb els ulls oberts com a plats, volent que sempre un sopar d'ell amb Gergiev, aquest tipus d'anècdotes que per un músic sempre són molt interessants. I després també per la manera com es va xerrar-nos amb molta honestedat en tot moment, sense vendre-nos una cosa que no és real, explicar-nos les dificultats que hi ha dins d'aquesta professió. També els moments que un s'enamora de la professió, però s'agraeix molt per xerrar de manera honesta, de manera propera, de manera sense barreres amb una figura com ell. I li vam agrair tots molt que fes aquest esforç de sentir-se un mes d'aquesta acadèmia.
0: Deixem que insisteixi només amb el tema del repertori, perquè ara se m'acut no tan sols que et van demanar que dirigissis, sinó si potser cadascú de vosaltres vau poder aportar repertori del vostre país. o no?
1: No, teníem un repertori delimitat, el que era una llista de repertori bastant extensa. La veritat que és repertori un poquet, diríem, que tot director ha de saber, no? Era repertori que una tenia fons d'armari. Teníem tercera de Beethoven, sèptima de Beethoven, primera de Brahms, obertura de les Hèbrides de Mendelssohn, obertura de Freischutz, de Weber. Llavors, tot és repertori que se suposa que el tenim estudiat. Això és repertori obligatori per quan un està a conservatori i que després moltes vegades amb masterclass i amb també en primeres experiències laborals sol ser repertori que sol fer. De fet, jo tenia la fortuna de que ho havia dirigit gairebé tot, excepte, i molt curiosament, a l'obertura de les Hèbrides, que és una peça que se programa molt, que la tenc estudiada, però a més d'haver-la dirigit a classe en pianos, tan sols. Però la resta de repertori sí que és un repertori que tenc conegut, que tenc treballat, llavors també suposo que per això em vaig sentir còmode i tot va funcionar.
0: I si haguessis pogut aportar alguna peça, ho dic ja per conèixer una mica més els teus gustos personals, eh? Perquè el repertori és amplíssim. Jo no sé si tu com a director t'inclines per alguna part del repertori, per alguna època de la història de la música, o...
1: A veure, jo aquestes preguntes sempre em fas molt malament. Sempre ho fas molt malament perquè m'acosta molt a mi dir una època o dir clarament un compositor. Està clar que sempre un té un compositor amb qui connecta més, no? Amb qui tal vegades flueix més. En el meu cas podria dir, per exemple, Beethoven, Mozart, Mahler, però ja veus, entre ells, Mozart i Beethoven sí que són d'una època similar, però realment molt diferents en concepte. Però ells dos amb Mahler poca cosa tenen que veure. I clar, i si em demanen i Bach i Monteverdi, també m'encanten. És a dir, també som un compositor que sempre... Ui, perdó, som un compositor també, però aquí com a director som un director que sempre ha tingut molta preocupació per temes històrics i tot el que és música també barroca, finals d'arranjament, sempre m'ha cridat molta atenció i intentar descobrir com toca aquella música, intentar tenir una visió de com devia sonar en aquell moment. Llavors, tant m'agrada treballar una peça romàntica, una peça contemporània, que també per aquesta vertent de compositor que tinc, sempre he tingut també interès cap a música de nova creació, com fer repertori clàssic, com fer repertori barroc. És molt complicat de triar. És cert que el repertori que van fer allà, tant Beethoven com Brahms, són dos compositors que me sent familiar a ells, que és un llenguatge que m'és proper, que m'agrada molt i també això, vulguis que no se nota. De totes formes, he de dir que m'agrada molt poder veure també assajos que va fer ell allà amb el repertori rus, perquè vulguis que no se nota que ell això ho viu des de molt petit i tenen una manera de treballar-ho, una manera d'entendre-ho que em va semblar molt interessant. Poder veure Petrenko assajant Xerezade de Rimsky-Korsakov a fer allà m'ha semblat interessantíssim. Igual que també va descobrir una peça que no coneixia, que era Suite Turandot, però no la Turandot famosa, sinó la Turandot de Busoni, que és una òpera molt menys coneguda. Jo, de fet, l'òpera no l'he escoltada sencera mai, i sabia de l'existència d'aquesta suite de l'òpera, però mai l'havia escoltada, i va ser un descobriment fantàstic, però fantàstic.

0: Per anar acabant, Bernat, explica'ns una mica què tens per davant, sigui fruit d'aquest premi o no, és a dir, d'una banda, què esperes que passi fruit d'aquesta distinció, i de l'altra, evidentment, segur que tens els teus projectes ja fixats a l'agenda, no?
1: Arrel d'aquesta distinció, d'aquest premi, se suposa que hi haurà un concert aviat, també allà a Armènia, pendent de confirmació, un retorn cap allà. També és cert que amb l'orquestra van tenir molt bona connexió, els mateixos músics també van fer una enquesta, una espècie d'enquesta, se'm diguent en quin músic s'havien sentit incòmodes, i sé que amb dos o tres de nosaltres van dir que els encantaria tornar a treballar, llavors entre això i també la distinció per part de Petrenko, se suposa que en un temps proper tornem cap allà, amb molta il·lusió, perquè vaig quedar molt sorprès també de nivell, especialment de la corda, un nivell molt alt, d'escola russa, una manera de tocar molt, molt definida, però molt brillant, molt brillant. I bé, ara en projectes no, aquest setembre no em falten, perquè estic immers en un festival que portam uns anys organitzant, jo i un amic meu pianista, companys d'estudis de quan feien grau mitjà, a Magí Garcies, que des de l'any 2020, ara ja farà 6 anys, 7a edició, que cada setembre fem un festival monogràfic dedicat a un compositor, a Pollença, que és un poble d'allà on dirien que és un poc la mare de la música clàssica a Mallorca, perquè des de fa molt d'anys que hi fan el festival de Pollença, tots els estius, que reuneix orquestres internacionals, artistes internacionals, i és un punt de referència. Des de fa aquests 6 anys que nosaltres el que fèiem és més que acabat aquest festival de Pollença, el mes de setembre, organitzem aquest festival monogràfic, que és com una espècie d'extensió, més quilòmetre zero, més comptant amb artistes de Mallorca, encara que també convidats de fora, on dedicam 3-4 concerts, més algunes conferències, algunes xerrades, cada any un compositor. Van començar el 2020 amb Beethoven, perquè era any Beethoven. Va ser un any un poc complicat perquè va ser també sortida de la Covid, però van tenir la sort de que sent setembre encara feia bon temps, activitats a l'aire lliure eren més factibles, i en aquell claustre de Pollença, que és aquest espai emblemàtic, aquest espai de referència, ja van poder celebrar una sèrie de 4 concerts, centrant-nos en diferents gèneres de cada compositor. I bé, durant aquests anys han passat solistes com Ana Valderrama, com Ivan Martín, han vingut quartets com el Quiroga, com el Casals, i en part d'això també hi treballàvem amb Magí com a pianista, jo com a director, i implicàvem l'orquestra de la qual jo en som el seu director, que és l'Orquestra de Cambra de Mallorca, i enguany ens hem obrat un projecte un poquet gros, però bé, que crec que el gaudirem tot i patir tot el que és una logística complicada, que és Gustav Mahler. Com he dit, a mi és un compositor que em torna boig, supos perquè és un compositor de transició, abans que he dit Monteverdi, tant Monteverdi com Mahler, de Mahler igual que podrien dir també el primer Schoenberg, o el primer Berg, el primer Webern, que són excompositors de frontissa entre dues èpoques, entre dos llenguatges, que a mi em semblen genials. Per què? Perquè un llenguatge, quan està molt assolit, normalment té unes regles, té unes normes, però quan estàs en un moment entre llenguatges, un moment entre dos mons, són aquells moments on la creativitat és completament lliure, on l'expressió no té límits. I és per això que me sembla que és quan pot sortir més la sinceritat d'un mateix, la sinceritat expressiva. I és per això que a mi Mahler és un compositor que m'encanta i que em fa moltíssimes ganes aquests concerts que tenim, un concert que són feixucs, perquè parlam de primer d'una sisena sinfonia amb l'orquestra jove d'allà de les Illes Balears, que diuen Encontros Orquestals de les Illes Balears, que me van convidant també cada any o cada dos anys per fer un projecte amb ells. I després, finalment, amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que vos deia, fem un concert que m'encanta també perquè abasta l'arc vital de Mahler, començar amb l'adagio de la desena sinfonia, que és l'únic que va deixar escrit ell, de manera completa, i després primera sinfonia. Llavors tenim els orígens i el testament de Mahler en un mateix concert, de manera inversa, perquè deixar primera sinfonia que acaba d'una manera triomfal i després posar l'adagio, no sé com ho rebria el públic, però m'apareix interessantíssim perquè pots veure molt fàcilment com evoluciona tot el seu llenguatge tan sols en un concert. Llavors, de cara a un espectador, se'n pot anar amb una idea molt completa de com és aquest, de com és aquest compositor. Això, juntament amb Sinfonia número 6, que és una sinfonia central, i amb aquest concert de cambra, que hi haurà Magí com a pianista, però on també hi participen músics internacionals, i una cantant, on faran lead i també el quartet per piano, com va ser escrit Mahler, en una espècie de biòpic, perquè a part de tocar també hi haurà una sèrie de lectura de cartes i un poquet d'explicacions, se combina amb lips d'Alma Mahler, amb alguna peça de Brahms, i d'aquesta manera també crec que ens podrem fer una idea molt completa de l'univers que envoltava aquest compositor. Llavors, crec que és una proposta interessant, sé que queda un poc lluny, però bueno, si algú se vol animar, crec que aquest setembre tots els amants de Mahler tenen el seu lloc allà a Pollença, a Mallorca.
0: Que bé, segur que serà molt maco, i tant. Doncs, Bernat, no tenim més temps nosaltres per parlar amb tu, però esperem que més enllà hi hagi una altra oportunitat, un altre motiu.
1: Sempre que vulgueu, a la vostra disposició.
0: De moment, recordem que et felicitem molt per aquesta posició a la segona acadèmia de direcció Vasily Petrenko del passat mes de juny a Armènia. Gràcies per la visita, una vegada més.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Plaer.

0: Assaig general.
1: Doncs això, hem arribat avui al final del programa, l'últim d'aquesta setmana. Per tant, els continguts que us avancem són ja els de dilluns. Entre d'altres, ens farem ressò d'un dels últims projectes del compositor Luis Mir Filizola, tres peces que va penjar a principis d'estiu a diverses plataformes que porten per títol Short City Musical Tunes.
2: També parlarem d'un dels últims projectes del pianista i compositor valencià Àlex Conde, aquest cop amb una big band i homenatjant Paco de Lucía.
1: Doncs us esperem dilluns per ampliar aquests i altres continguts. Aquí ens trobareu l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Bona diada i fins dilluns.

0: Per a la millor selecció musical, Biaix Humà o Algorítmic? L'algoritme tria amb biaix, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
0: la, la. Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis que ompliren l'univers de llurs costums alleis. La llengua d'aquells forts que cataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. Muira, muira l'ingrat, que el sonant sos llavis per estranya regió, l'accent natiu, no plora que el pensant sos llars no es consum ni senyora ni cull del mur sagrat les lires dels seus avis. En Llemosí sonà el meu primer vegit, quan del mugró matern la dolça llet bevia. En Llemosí el senyor pregava cada dia, a càntics llemosins somiava cada nit. Sí, quan me trobe sol, parla amb mon esperit, en Llemosí li parl, que llengua altra no sent, amb la boca llavors no sap mentir ni ment, puix surt amb més raons del centre de mon pit. Ix, doncs, per expressar l'afecte més sagrat que puga d'home en cor gravar, la mà del cel, o llengua, o mos sentits més dolça que la mel, que em tornes les virtuts de ma innocent edat. Ix, crida pel món, que mai mon cor ingrat cessarà de cantar de mon patró la glòria. Epàcia, per ta veu, son nom a sa memòria, als propis, als estranys i a la posteritat. Bonaventura Carles Aribau. És el seu elogi de la llengua, de la seva La Pàtria, també coneguda com Oda a la Pàtria. Aquesta és la segona part. És el poema inaugural de la Renaixença catalana i del Romanticisme a Catalunya. El va escriure l'any 1833. Ell havia nascut l'any 98 del 1700 i va morir a l'edat de 62 anys. I el tema principal d'aquesta Oda a la Pàtria és una profunda exaltació de la llengua catalana. I de fons, doncs de fons és música de Joaquim Serra. És la seva remembrança, la seva sardana, que el compositor escriuria l'any 1928. Què? Preparats? Doncs comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el segon trajecte el fem ara, ens trasllada a prop de Venècia, a Molta di Livenza, on va néixer aquest compositor i organista Andrea Luca Lucchesi. Ell va néixer en 1741, va morir a la ciutat de Bonn, la ciutat alemanya, als 60 anys. Un músic que provenia d'una família rica, de família noble, que es havia traslladat a prop de Venècia al segle XIV. I ell va créixer en aquesta ciutat natal i més tard es va traslladar a viure a Venècia. Fixeu-vos, a part de la seva carrera com a compositor, també era examinador de la Comissió d'Organistes de la ciutat de Venècia. Entre tota la seva producció m'he fixat en aquest concert per a piano. És escrit en la tonalitat de fa major. És el segon moviment, l'Andante.

Doncs era música d'Andrea Luca Lucchesi. Era el segon moviment, l'andante, del seu concert per a piano en fa major, que interpretava el piano Roberto Plano. L'orquestra era la de Ferruccio Busoni i dirigia Massimo Belli. Som ara amb el compositor Osip Antonovich Kozlovitsky, també conegut amb la seva forma polonesa. Es deia Joseph Kozlovsky. Havia nascut el 57 del 1700 i va morir a l'edat de 83 anys. Va ser un influent compositor de la cort imperial russa, tot i que, com us deia, ell era d'origen polonès. De fet, al llarg de la seva carrera, que va tenir lloc a Sant Petersburg, va tenir un paper fonamental a l'evolució de la música patriòtica, teatral i sacra, a l'època tsarista. Doncs bé, aquesta obra que estem escoltant és la seva obra més aclamada internacionalment. És l'històric Rèquiem en mi bemoll menor, que escriuria als 31 anys. Era un encàrrec que originalment va ser pel funeral del darrer rei de Polònia, Anastasi II August, i dècades després el mateix compositor va revisar l'obra perquè fos interpretada a les pompes fúnebres del tsar Alexandre. I el resultat és aquest bellíssim Rèquiem.

0: Doncs era música del compositor Ossip Koflowski, o també conegut amb la forma polonesa del seu nom Joseph Koflowski. Sentíem el Kyrie del seu Rèquiem, escrit en la tonalitat de mi bemoll menor. Ho sentíem en la versió de diferents solistes vocals amb el cor de l'Estat de Moscou i l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura Russa. Dirigia Vladimir Yesipov.
1: Trust in me in all you do.
0: La primera regla perquè les coses funcionin és tenir-nos confiança. Si no, les coses van amb maldades. Vinga, confia en mi. Ens ho canta Etta James.

0: Un viatge particular, molt particular, amb Victòria Palma.
1: L'any 1914, el gadità Manuel de Falla escrivia 7 cançons populars espanyoles. El que feia era reunir tonades tradicionals de diferents parts d'Espanya adaptades per a veu i piano. Aquest és un arranjament per a piano i és una de les cançons que porta per títol precisament Cançó i que prové d'Andalusia. L'interpreta el pianista Javier Perianes.

I ara és un moment molt dolç del viatge. Anem a una casa de camp, amb un grup de serventes, camperoles, que van cantant mentre treballen desgranant pèsols. Canten una cançó popular russa que parla sobre l'amor i el matrimoni. I pregunten amb una divina, tot jugant, si es casaran aviat i si els seus futurs homes seran rics, guapos i bons. És el cor de serventes de l'acte primer de l'òpera Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

0: Verges i velles, aquest és el títol d'aquest cor de les Serventes, de l'acte primer de l'òpera Eugène Onegin, que va escriure el compositor Piotr Ilitx Txaikovski. Ho va escriure basant-se, de fet va començar a treballar aquesta òpera, basant-se en la gran novel·la en vers d'Alexander Pushkin. Ho va començar en la primavera del 1877. De fet, Txaikovski va crear la major part del llibret ell mateix. Va conservar el vers de Pushkin sempre que li va ser possible, però moltes de les aportacions la va fer ell mateix, ajudat d'un seu amic, Konstantin Shilovsky. Ho sentíem a la versió del cor de noies de la ràdio de Leipzig. L'orquestra era a l'Estatkapelle de Dresden i dirigia James Levine.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Aquesta és una de les darreres obres que va escriure el compositor Franz Schubert. La va acabar el novembre del 1827. I va ser presentada per primera vegada en una festa privada, 2 mesos després, per celebrar el compromís d'un amic de l'escola. És el seu trio per a piano, el número 2, en mi bemoll major, Deutsch 929. És l'Andante con moto, una de les planes més belles del repertori d'aquest compositor i del repertori cambrístic.

Doncs sentíem música de Franz Schuberera, l'Andante con moto, del seu trio per a violí, violoncel i piano, opus 100, Deutsch 929. Ho sentíem a la versió andaluba Etlina, Rostislav Dubinsky i Yuli Turovsky. I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és el dia de la carta, de les melodies de posta. Doncs bé, la carta que us porto avui data del juny del 1812. L'escriu el reverend Gaspar Fàbregas, que liderava una partida de soldats armats i que havia protagonitzat una acció a Banyoles contra l'ocupació francesa. I escriu el prefecte del departament francès del Ter. Una carta que estic segura que no us deixarà indiferent. De fet, són unes paraules que han quedat gravades a la memòria de molts de nosaltres. Bé, perquè aquella, la Guerra del Francès, com les guerres napoleòniques a Europa, va ser un conflicte internacional entre dues grans potències, França i Anglaterra. Però, per a Catalunya, això va significar 6 anys de lluita, ocupació i patiment, però també de resistència i de canvis polítics i socials. Una guerra que acabaria l'any 1814, però que deixaria una empremta important en la història del nostre país, en la història de Catalunya i també d'Espanya. Bé, centrant-nos ja en el nostre país, anem al gener del 1812, quan Napoleó va decretar l'annexió directa de Catalunya a l'Imperi francès. El territori es va dividir en 4 departaments oficials. El del Ter tenia la capital a Girona. Incluïa subprefectures a Vic i a Figueres. Bé, el paper del prefecte era la figura política civil que va rebre la carta que avui us porto i que aquesta figura tenia l'ordre de francesar la població. Això incluïa la implantació de les lleis de l'imperi, el cobrament dels tributs i l'obligació d'utilitzar el francès i el castellà com a llengües oficials de l'administració, arraconant el català. Però clar, davant la superioritat militar de l'exèrcit francès en camp obert, la resistència local es va organitzar en partides de miquelets i sometents. A Banyoles i al Pla de l'Estany, amb una geografia de transició ideal per a les emboscades, van ser punts calents. I parlo d'aquestes poblacions, principalment perquè la carta està centrada en aquestes localitats. Bé, el perfil dels líders. Hi havia, doncs, com el reverend Gaspar Fàbregas, que era, en aquest cas, qui escriu la carta, que no eren militars de carrera, sinó membres del clergat o d'elits locals. L'Església tindria un paper clau en la mobilització ideològica, presentant una lluita contra els francesos com una creuada, per dir-ho d'alguna manera, en defensa de la fe i contra l'anticlericalisme de la Revolució Francesa. L'Església era un dels canals molt importants de comunicació amb el poble i els francesos sabien que capellans i reverents actuaven com a líders morals de la resistència. I com a resposta a cartes de rebuig com la que ara us llegiré o la negativa de jurar fidelitat a Napoleó, les autoritats franceses aplicarien detencions, desterraments, confiscació de béns, persecució i exili del clergat desobedient. En aquest cas, quan un capellà o una autoritat local enviava una missiva desafiant el govern militar francès, solia respondre exigint el compliment immediat de les lleis sota l'amenaça d'execucions, impostos de guerra abusius o el quarterament de tropes franceses a les cases dels mateixos vilatans, fet que escanyava econòmicament, és clar, els municipis. Bé, anem a la carta que us porto avui. La carta que escriu el reverend Gaspar Fàbrega al capdavant d'una partida de soldats que actuava a Mieres, això el juny del 1812, i que va donar un cop de mà a Banyoles. I en una carta escrita en català i dirigida al prefecte del Ter i del Segre, que era Prudenç Guillaume de Rojú. Ell va ser el primer i l'únic prefecte oficial d'aquesta demarcació napoleònica en capital a Girona, això durant tota la seva existència, doncs li envia la carta amb ell. Ell era el màxim representant civil de l'imperi francès en aquesta zona. I va ser precisament a ell qui li va tocar entomar la forta oposició i el rebuig frontal del clergat local, com el del reverend Gaspar Fàbregas. Doncs bé, aquesta carta està conservada a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Una carta contundent afirma
que si havien de deixar de defensar l'exèrcit espanyol, preferiria viure abans en terra de moros que en terra de gavatxos. Una frase que ens mostra fins a quin punt una part de la població catalana veia l'ocupació francesa com una imposició estrangera i que estava disposada a resistir-hi fins a la mort. Perquè el patriotisme espanyol es barrejava amb el català, perquè no eren antitètics, i menys encara al mig d'una guerra. I és freqüent trobar en els documents el terme pàtria referit a Catalunya. A les proclames escrites en català, a les arengues militars, als pamflets anònims contra les quintes i en els moments més difícils, com el setge de Girona i la pèrdua de Tarragona, aquest concepte es relaciona amb Catalunya, la cara especial i estimada de la pàtria. I de fons, quina és la música que està sonant avui com a melodia d'aposta? Doncs mireu, la guerra del francès també va afectar els músics del nostre país. Un dels grans compositors del moment, Carles Veguer, va morir el 1808, just abans que començava el conflicte. El seu deixeble, Ramon Carnicer. Ell havia nascut a Tàrrega, compositor i director. Quan va començar la guerra, vivia a Barcelona. Però la guerra del francès el va obligar a fugir a Maó. I també, entre d'altres, hi havia Ferran Sor, que era un músic afrancesat, que no vol dir necessàriament que rebutgés Catalunya, sinó que es referia sobretot als que havien donat suport al règim de Josep Bonaparte. Sí, durant la guerra, ell va donar suport a l'administració francesa i va ocupar càrrecs relacionats amb el govern de Josep Bonaparte. Per això, quan els francesos van ser derrotats el 1814, Sor va haver de marxar d'Espanya, amb molts altres afrancesats, perquè podien patir represàlies. Primer va anar a França i més endavant va viure un temps a Anglaterra i a Rússia, on va desenvolupar gran part de la seva carrera. Per tant, ell va marxar perquè havia col·laborat amb el govern durant la guerra i després de la derrota francesa va creure que es havia d'exiliar a França com un afrancesat. I de fons, doncs, he pensat que què millor que música d'ell. És el gran solo per a guitarra, el seu Opus 14.

Doncs sentíem música de Ferran Sor. Estàvem sentint el seu gran solo per a guitarra, l'Opus 14, en la versió de Milos Karadaglic. I els francesos com a model. Sí, té a veure amb la parada d'avui, perquè una cosa és la resposta de l'ocupació francesa i una altra molt diferent era la cultura francesa. Catalunya ja estava en contacte amb França abans de Napoleó i París era un gran referent com a model cultural per la Catalunya del segle XIX. La seva influència s'havia notat especialment en l'arquitectura, la música, la literatura, els costums de les classes urbanes, i Barcelona volia modernitzar-se i mirar cap a les grans urbs europees, especialment París. La influència francesa sobre la cultura catalana a principis del XIX era molt evident i no hi va haver cap altre moment en la història de Catalunya que una influència estrangera hagués estat tan exclusiva. Cada dia s'adaptaven nous hàbits i costums. Tot el que arribava de França era superior i desitjable i tothom ho volia tenir i imitar. Fins i tot el comerç es va omplir de ciutadans francesos de totes les professions, atrets pel creixement econòmic de Barcelona. La ciutat ballava al ritme de polques franceses, com aquesta que estem sentint, de Johann Strauss, que porta precisament el títol de Figaro, polca afrancesada. I per comprovar-ho només cal que llegim anuncis als diaris de l'època. Un d'ells deia: «Señorita que acaba de llegar de Francia y ofrece a las señoritas darle lecciones de flores artificiales a un precio muy equitativo». Un altre deia: Claudio Guilló, mestre de la teòrica i pràctica de tota mena de teixits, especialment de seda, dona classes diàries. Tots els articles del senyor Verderó estan confeccionats sota la direcció d'una acreditada modista recent arribada de París. Senyoreta Alzina treballa amb el millor gust i l'elegància segons les modes de París. I etcètera, etcètera, i etcètera. I París marcava la moda. I molts d'aquí ballàvem el ritme que marcava la capital francesa. Ja ho veieu, estimats i estimades, feia res, 4 dies, que uns preferien ser moros abans que gavatxos, viure en terra de moros que abans de gavatxos, i d'altres, doncs, tot el que venia de París i de França era digne d'imitar. Ho deixem aquí. I tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Mentrestant, espero que demà tingueu una bona diada de Catalunya. Us ha fet companyia, que us parla Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
2: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
1: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
2: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
3: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
3: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.
2: Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i benvinguts a aquesta vigília de la Diada. Com es presenta a casa vostra? No sé si fareu algun extra. Ara per ara el Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta marcat per aquesta Diada amb la transformació del significat de la música al llarg del temps. I com que la música és com un plat que es cuina de nou a cada època, doncs imaginem un arròs a la cassola. I sortirem des del segle XVII, passarem pel XVIII, el XIX i el XX en les diverses etapes. Per cert, un arròs a la cassola, I la cirereta amb Maria Rosa de Sant Cugat, oient guanyadora de la Misteriosa de fa unes tardes, que gaudirà del premi amb una dedicatòria que vol fer la presidenta Ayuso amb el tango de la Menegilda.

0: és Victoria dels Àngels. El tango de la Menegilda i aquell número famós de la sarsuela La Gran Via, que satiritzava la societat i la política madrilenya de finals del XIX, va ser escrita el 1886 pels compositors Federico Chueca i Joaquín Valverde, i la Maria Rosa ha reescrit el text per dedicar-li a la presidenta Ayuso, sí? I ens va bé això recordar que la persona que endevini la misteriosa, el premi és això, fer una dedicatòria a algú de la família o, per què no, alguna persona que potser no ens pot estar escoltant, però sí que si la tinguessis al davant li diries, doncs mira, quatre de fresques, que es diu així a vegades, o li diries, doncs, que estàs molt content de tot el que sents.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I ara és el moment de dir que en nom de l'equip, moltes gràcies per ser-hi, en l'edició tècnica i musical, Diego Monroy.
2: Hola, bona nit.
0: I Anna, amb nosaltres, Anna Hernández, un cop més.
3: Hola, com estem? Què tal?
0: Bé, a punt, a punt. I avui jo crec que hi haurà molta gent que ens estarà escoltant perquè estan de pont.
3: I tant, mira, començant... només pel poc que sé i veig, la Diagonal de Barcelona va col·lapsada, de sortida.
0: Ah, sí?
3: Sí, no, és una bestiesa. Sí, sí. Ah, per tant, entenc que les carreteres avui deuen anar plenes, no us atabaleu i per això hi som, per relaxar-nos tots plegats.
0: Clar, sí, que sí.
3: En moments així de més d'estrès.
0: I què destaques?
3: Ahir vam veure la primera dedicatòria amb totes les lletres de la temporada, va ser... gràcies a un oient fidel, el Pep de Vic, que va sorprendre el seu cosí Estanis, a qui només veu un cop l'any, i per tant la sorpresa va ser encara més grossa. M'agradaria destacar de les dedicatòries l'ambient fresc, divertit, bonic, que genera cada vegada que en fem una. Jo personalment, quan passa, només puc fer que somriure. Aquesta és la que va haver-hi ahir.
4: Estanis, soc un Pep de Vic, què tal?
5: Hola, Pep, molt bé, i tu?
4: Doncs carai, mira, hi ha sintonia entre tots dos amb el tema musical. I el que li volia dir ara a en Xavier és que nosaltres tenim molt bona relació, però només ens veiem un cop l'any, quan fem les trobades de cosins.
0: Estanis, Pep, una abraçada a tots dos i per molts anys d'amistat.
5: Això, molt bé, Pep, fins al novembre.
4: Va. Estanis, ens veiem al novembre.
0: Recordem que aquest any, la segona temporada, és un premi per mes, per la persona
3: que endevina. La persona que endevina té un premi per té una victòria per mes, exactament. I crec que, Xavier, el més bonic d'aquest espai de la dedicatòria és que a mi almenys em fa pensar que sorprenem poc a la gent que ens estimem o diem poc coses boniques a la gent que ens estimem perquè ho donem una mica per fet. I aquest espai és bonic, per tant, animo a tothom que encerti les melodies, que es guardi un moment per sorprendre algú estimat, que el farà molt feliç.
0: Molt bé. I dit això...
6: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: Obrim el capítol de la música misteriosa. La primera, no sé si us sonarà. El telèfon és aquest, el 93-048-53-21. I després hi ha el que serveix per enviar missatges, no per una trucada en directe, 607-470-305. També hi ha el fixa't com sona @catmusica.cat.
1: Fixa't com sona edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som, com dèiem, en la vigília de la Diada, amb aniversari, la primera, fa 50 anys, d'aquella de 1976, la primera després de la dictadura, i molt concentrada a Sant Boi. No sé si hi éreu. Aquest divendres, com cada 11 de setembre, ben segur, tampoc no hi faltarà l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. I potser una de les coses més fascinants, mira com estan esmolant l'eina, és que abans de convertir-se en un símbol nacional, aquesta melodia formava part de la cultura popular vinculada al festeig i atenció a la sexualitat. Com pot una cançó popular canviar tant de significat? Convertir-se en un crit de guerra i molts anys després en l'himne nacional.

0: Són els Segadors, en versió de Kepa Junquera, amb Marina Rossell, la Cobla Sant Jordi, Irati Estondoa, Iñaki Olazábal i Tornaveus. El disc Foc porta l'himne català al terreny de la música tradicional i foc amb aquest acordió diatònic característic del músic basc. I si aquesta versió ens pot sorprendre, encara més ho farà si bussegem en la història que hi ha darrere dels Segadors. Aviat farà 15 anys de la publicació d'aquest llibre, Els Segadors, de cançó eròtica a himne nacional, editat per l'Avenç, escrit per Jaume Ayats, músic i etnomusicòleg, que va estudiar a fons l'origen i la transformació i que acompanya amb un CD amb 15 versions.
1: Si n'hi havia tres garberets i a la plana de Cerdanya que han anat a segar els llei i a segar una quinze, n'ha de segar-me la ran, segar-me la ran tres pams en l'aire, segar-me la ran. L'una porta el volant d'or, l'altre l'emporta de plata i el més petitet de tots el porta a sobre daurada, sega'm a la ran, sega'm a la ran, tres pams en l'aire, sega'm a la ran.
0: Jaume Ayats, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres i, per cert, què estem sentint?
2: Què tal? Gràcies a vosaltres.
0: Què estem escoltant ara, el sega'm a la ran?
2: Doncs mira, és una cançó dels pagesos quan segaven, que s'animaven fent una, cantant una cançó amb unes referències eròtiques, i en aquest cas és la versió d'en

0: joves que són segadors. I llavors agafen la seva cançó preferida que li fan, que els hi fa gràcia i que la saben tots, i en fan una versió per a l'aixecament de guerra. I d'aquí és on es produeix el traspàs de la cançó eròtica a la nova balada que explica les circumstàncies del moment.
1: I què sabem realment de la cançó que es cantava durant la Guerra dels Segadors?
0: Oh, en definitiva, el que va passar és que després de l'entrada del denominat Corpus de Sang de l'any 1640, l'atenció va arribar un moment que es va produir aquest enfrontament armat entre gent de pagès de poble i els terciers espanyols. Van entrar a Barcelona i per fer la crida a aquest aixecament es va fer servir una cançó que tothom ja havia de saber. I es va fer servir aquesta dels joves segadors, una balada que es cantava a diferents països llatins i que aquí prenia versions tan divertides com aquesta dels Tres Garberets.
2: M'han cremat el capellà mentre que la missa deia, m'han cremat capa i casulla i el colze i les patenes. Bon cop de pau, bon cop de paus, defensors de la terra, bon cop de pau.
1: Jaume, hem cremat el capellà. Què és això?
0: Oh, bueno, això és un dels versos de la que es va dictar en aquell moment, el 1640, per explicar les barbaritats dels soldats de diferents pobles de Catalunya i fer revoltar la terra, que deien, fer aixecar la gent. I llavors, en aquest cas, hem cremat el capellà. Seria un dels versos de la versió més històrica i que realment es va apuntar diverses vegades al segle XIX, que encara es conservava oralment, encara hi havia gent que la cantaven amb tota la intenció, i que al segle XX vam tenir la sort de poder-la enregistrar ara fa 40 anys amb en Joan Roquet, d'Espinelves, i és l'únic enregistrament que hem pogut verificar que té vinculació directa amb la cançó del 1640.
1: Uh-huh. I, Jaume, exactament quan apareixen dues figures fonamentals com Francesc Alió i Emili Guanyavents, es decideix el que és avui?
0: Fins a cert punt sí. Aquí hi ha una intervenció importantíssima, que és la mare de Verdaguer. Tots els personatges tenen una mare que acostuma a ser decisiva en la seva trajectòria, i aquí potser alguna hora haurem dedicats a fer un llibre de la mare d'en Verdaguer, perquè la mare d'en Verdaguer era una d'aquestes dones del món entre pagès i treballador de la plana de Vic, que de la seva família recordaven i cantaven la cançó històrica. Mm. Aquesta cançó històrica és publicada el Romancerillo de Milà, aportada per Verdaguer, i llavors el busquen i el troben uns quants llocs més, i són precisament Francesc Alió que en fa una edició d'un lit, d'un cant de saló, i aquest cant de saló es comença a difondre i es veu la necessitat de crear un himne nacional, una cançó que representi tothom. Aquí Alió s'inventa amb una colla d'amics, el bon cop de fals, és un invent de la colla de Lió, i això triomfa. I a darrere, per treure-li una mica aquest to tan històric i tan vinculat a la guerra del 1640 i a l'Església, en Guanyavents és un editor ja d'un cantó republicà i tocant a l'anarquisme, i fa una lletra moderna. I aquesta lletra és la que, en definitiva, l'hem convertida en himne nacional.

0: identitat?
1: Ah, mira, abans es cantava tot. Cantar era existir. Es cantava a la taverna, a treballar, al carrer, a la festa, a la celebració religiosa, als goigs, a on convingués. Per tant, cantant es transmetien les actituds, els valors i la construcció de la comunitat. Això, com a país, ha sigut decisiu. Ha sigut d'una manera... el que ara farien les xarxes o faria la televisió o la ràdio, ho feia, en definitiva, el trobar-se i cantar. Llavors, som un país cantador, com tots els països mediterranis, i realment molt cantador. Si ho hem perdut és més aviat a partir del final de la guerra 36-39, que cantar ja portava unes altres consideracions i perills, i es va deixar molt de cantar a casa nostra. I la cançó dels Segadors no és res més que un resultat i una elaboració amb moltes giragonses del riu de la història d'aquest fet de cantar i de voler-nos mostrar com a comunitat, com a país.

0: vigília de l'11 de setembre. D'aquí unes hores el Segador sonarà arreu. I en Jaume, en ple segle XXI, té sentit encara que l'himne de Catalunya parli de guerra, d'enemics i de lluita? Potser hauríem de tenir un himne més pacifista, com per exemple el cant dels ocells?
1: Això ho acostumen a dir els que no saben com funcionen els himnes de tots els països. Per exemple, a la Marsellesa, l'himne francès, és molt més guerrer i sanguinari i força més ofensiu que el català. Però ningú els anirà a dir als francesos que han de canviar d'himne. Això passa en molts altres països europeus i americans. En canvi, en el nostre sempre tenim com aquesta vergonya de tenir un himne i de dir-ho de manera clara i decidida, fins i tot diria combativa. Evidentment, els himnes es fan i es desfan. Es poden canviar els himnes, se n'hi pot posar un altre, en podem fer un de nou. Hi ha països que en tenen fins i tot dos o tres, o, per exemple, la Gran Bretanya no en té cap. Simplement fan servir el God Save the King, però no és declarat ni oficialment ni amb cap document himne nacional. Per tant, potser és amb aquesta versatilitat que hem d'anar trobant que potser en un altre moment decidirem tenir un altre himne. Però els segadors, que algú deia és que ja l'hauríem de canviar, ja és una cosa antiga, és una cosa... En els últims 20 anys ha demostrat estar d'una actualitat i tenir una força que ningú el substitueix per res. Fins i tot en posicions polítiques ben contraposades fan servir els segadors com himne. Per tant, sembla ser que continuarem de moment una llarga temporada així.
0: Els segadors de Cançó eròtica i himne nacional, un llibre de 2012, recerca destacable que incorpora un CD amb una selecció de 15 versions de l'himne. Segur que n'han sortit de noves en aquests 15 anys. Jaume, no sé si afegiries alguna informació que fa 15 anys no tenies i que consideres rellevant.
1: Bé, que amb les noves modes de músiques que apareixen, els segadors acostuma sempre a intervenir-hi. Des d'intervenir a discoteques fins a versions de reggae, des de versions satíriques fins, no oblidem, un dels elements que l'ha fet més carinyós, diguem-ho així, al nostre país, és quan a Polònia, a l'aixecar la bandera amb aquell gag final del president, feien aquella versió reduïda, comprimida, hauríem de dir, dels segadors. Els segadors ha servit per moltes coses. Ha exposat actituds, maneres i sentiments fins a cert punt, fins i tot contraposats. I sembla ser que manté la seva vigència per poder-lo considerar un himne que, malgrat que alguns diuen no, és que la gent no passa de la primera estrofa. M'agradaria veure quants països europeus algú passa de la primera estrofa de l'himne.
0: Jaume Ayats ha estat director del Museu de la Música de Barcelona, és professor de musicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens ha brindat el seu temps i saber, fixa't com sona. Jaume, algun fet destacable de la teva agenda per la diada de demà?
1: Simplement ni de manifestació, això ja és claríssim.
0: Doncs, repeteixo, gràcies i bona diada.
1: Que vagi molt bé igualment. Bon dia.

0: La transformació del significat de la música al llarg del temps trenarà el programa d'avui, però abans tenim una primera misteriosa disposició. 93048-5321-607-473-05 o fixa't com sona @catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Això que dèiem, que el segador, els segadors és una bona mostra de la transformació del significat de la música al llarg del temps. Una cançó popular convertida en himne. Ara veurem un altre fenomen, com una música que parla d'un poble llunyà i d'un exili bíblic acabarà sent adoptada per un altre poble com si parlés d'ell mateix. Parlem de la Itàlia de mitjans del segle XIX, quan encara no era un país unificat. Fixa't com sona.

0: amb el cor i l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà, dirigits per Claudio Abbado, el cor dels esclaus hebreus, aquell poble derrotat, exiliat, que recordava la seva terra. I a Itàlia, amb l'arribada del Risorgimento i l'expulsió de les potències estrangeres, s'unificava, just quan Verdi escriu l'òpera Nabucco. Qui li havia de dir al mestre que els italians el convertirien en un himne del moviment? Per cert, pel funeral de Verdi, el 1901 a Milà, unes 300.000 persones van cantar espontàniament aquest Va pensiero pels carrers.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Ho hem sentit bé, no? 300.000 persones, us imagineu, cantant aquest cor. Quina transcendència, no? Bé, els Segadors és un poble que lluita per a la seva terra. Va pensiero és un poble que ha perdut la seva terra i l'enyora. I ara parlarem de qui és lluny de casa en una nova terra, és a dir, en una terra nova, en un nou món. I una cosa, aquesta misteriosa... 93048-5321. Digo, què tal si desfermem la segona misteriosa?
2: Maina.
0: Maina. La bústia per un missatge, és a dir, no per parlar al 607-470-305. Doncs ara parlarem de qui és lluny de casa en una nova terra. En una terra nova o en un món nou, però no oblida els seus orígens. La transició de la pàtria a l'exili és transcrita en aquesta potent sinfonia. Fixa't com sona.

0: és l'Allegro con Fuoco, quart moviment de la Simfonia del Nou Món, la novena d'Antonín Dvořák. Som a finals del segle XIX, és Nova York, on el mestre dirigeix la National Conservatory, o el Conservatori Nacional de Música d'Amèrica, i allà compon aquesta joia que celebra l'esperit nord-americà, però Dvořák hi expressa també el profund sentiment de nostàlgia per Bohèmia, la seva terra natal. Per cert, l'arribada a un nou i desconegut món va agafar volada i sentit literal el juliol del 69, quan va viatjar a la Lluna. L'astronauta Neil Armstrong va portar una gravació en cinta d'aquesta peça a la missió Apollo 11 i la va fer sonar durant l'aterratge al satèl·lit de la Terra.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
3: Ara són 2 quarts de 9, ens queda una hora de viatge a través del que és la transformació del significat de la música al llarg del temps, inspirats pel que doncs, és l'essència dels segadors, just en la diada. Per cert, ja teniu algun pla previst, alguna idea concreta? Sigui com sigui, bon cap de setmana, s'escau d'allò més bé per fer doncs, una desconnexió, els que puguin, de 3 dies. I aprofitem per saludar tota la gent que ara ens seguiu des de la xarxa viària, que tingueu molt bona ruta i bona música. I parlant de transformacions del significat de la música, també tenim el cas d'una peça que... Però abans recordem una mica la segona misteriosa.
4: Maina.
3: Maina. 930485321. El premi, una dedicatòria sorpresa. Qui serà l'oient que l'endevinarà? Això que us deia, parlant de transformacions del significat de la música, també tenim el cas de la de Gieto, de la cinquena, de Gustav Mahler, de principis de segle XX. Qui li havia de dir al mestre, anys després, un director de cinema, Luchino Visconti, la convertiria en la banda sonora d'una història totalment diferent de l'origen, una història de bellesa, de desig, però també de mort.

0: colossal. Aquesta de Gieto de la cinquena de Mahler amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein. Situem-nos en el temps. Viena, a cavall dels segles XIX i XX, una ciutat en plena transformació. Freud, Klimt, Schnitzler, Zweig, Mahler... Una època en què les arts, la societat i la manera d'entendre el món estan canviant. Mahler, que el 1897 havia estat nomenat director de l'Òpera de la Cort de Viena, es troba ja en plena maduresa artística i és aleshores quan coneix Alma Schindler i se n'enamora. Aquelles coses que passen. Segons va explicar el director William Malzenberg, Mahler li va enviar el manuscrit d'aquesta de Gieto a Alma sense cap text addicional. La música era, doncs, la seva manera de declarar-se una peça d'amor, no? Mira, Alma, t'envio, no?, una composició, aquesta en concret. Però el temps ha transformat les coses i també transforma la manera com escoltem, en aquest cas, la música, perquè unes dècades més tard, aquest mateix adagietto quedaria associat a la mort i al dol, sobretot arran de Mort a Venècia, la pel·lícula de Luchino Visconti basada en la novel·la de Thomas Mann. I el canvi no s'acaba aquí. El 1968, Leonard Bernstein dirigiria aquest mateix adagietto al funeral de Robert Fitzgerald Kennedy a la catedral de Sant Patrick de Nova York.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Què faríem sense música? Gràcies per escoltar Catalunya Música i per fer, doncs, això, ruta amb nosaltres. Aquí estem, camí de pràcticament a 9:15, i parlant d'aquesta transformació del significat de la música al llarg del temps, què passa quan una àrea d'òpera es converteix en símbol universal? Ha passat amb una àrea. Ara la comentarem, però abans, la misteriosa U. Hi ha algú que li sona per on pot anar això? 930485321. I ara la misteriosa 2, Diego.
2: Miner.
0: Són peces aquestes que estan dintre d'aquest concepte de transformació a través del temps. Doncs això, què passa quan una àrea d'òpera es converteix en símbol universal? Ha passat amb una àrea de Puccini, de Turandot, una música escrita per un príncep desconegut de la Xina imperial que, dècades després, en la veu d'un tenor, convertiria, de fet, es convertiria en una de les melodies més reconeixibles del món.

0: Brillant! Situem-nos en el temps. Itàlia, ara fa 100 anys, 1920. Puccini treballa en la seva última òpera, però la mort el sorprèn el 1924. L'obra té èxit i amb el temps es consolida dins del gran repertori operístic. Però el que passarà amb aquesta àrea és extraordinari. 1990, imagina't, ja hem saltat molts anys després, Itàlia, Mundial de Futbol, la BBC tria l'àrea per a la seva obertura del Mundial, enregistrament que Pavarotti havia fet el 1972. I de sobte entra a les cases de milions de persones i arriba el moment culminant, Vincerò, mai més ben dit. Nessun Dorna deixa de ser només una ària per convertir-se en himne, en emoció col·lectiva, en victòria. Ja no pertany només al món de l'òpera, pertany a tothom.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquí estem camí de les 9 i compartint el que és el goig per composicions que han patit una transformació, no? I ara em ve una de molt interessant també, perquè és el cas d'una composició que donà veu a Quinonte. El mèrit és de Nina Simone, que als anys 60 recuperarà Pecador, Sinnerman, un antic espiritual afroamericà de tradició religiosa, anònim, que parla del pecat, del penediment i del judici final, i no es limita a recuperar-lo, el transforma. Aquí hem d'agrair el treball que ha fet el Diego, perquè la peça dura gairebé 10 minuts i té una riquesa hipnòtica en tots sentits. L'ha aconseguit condensar respectant al màxim, que és molt difícil, tot la trena artística per traslladar-vos l'essència. Però abans, per la primera misteriosa. És el Josep Maria de Matadepera. Josep Maria, benvingut.
2: Hola, què tal? Bona nit un altre cop.
0: Gràcies per compartir l'estona.
2: Sí, vosaltres molt de gust. Això és, em sembla que és dintre del tercer moviment de la novena de Beethoven.
0: Sí, sí. L'himne a l'alegria.
2: Exacte.
0: Això hi ha una preciositat de composició que escoltarem des de precisament aquest moment, quan diu Freuden que té el seu potencial. Josep Maria, què voldries aprofitar per dir?
2: No, que ojalà us escoltés molta gent, perquè bueno, a mi la gent com tu, que sap tantes coses i les expliqueu tan bé, em meravella, vull dir... El dia que m'ho perdo pel motiu que sigui, i llavors em sap greu. Hauries de tenir un remei per alguna altra hora per poder escoltar-ho.
0: Doncs deixa'm dir-te, amb tota franquesa, no sé tantes coses, ni jo ni l'Anna, però buscant, avui tenim molts mitjans per aconseguir informació, i què ens passa? Que ens meravellem, tant ella com jo, amb les coses que anem trobant. Per tant, som també, com vosaltres, uns descobridors.
2: Bueno, és qüestió de buscar, ja t'he explicat diverses vegades que estic fent uns llibres de fotografia, però llavors per omplir-se tinc que buscar informació per ficar-hi l'explicació. Quan tingui algun dels que tinc començats que els tingui acabats, m'he compromès a portar les maquetes per vosaltres.
0: Ens agrada compartir, Josep Maria, i vés-te pensant la dedicatòria. Ja ho celebrarem.
2: En tenim una dependent i també t'he d'enviar l'adreça... T'he d'enviar l'adreça de la persona i el telèfon.
0: D'acord.
2: A veure si t'ho envio després per fer un altre rato.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: Vale. Apa.
0: Adéu-siau.
2: Bona nit.
0: La novena de Beethoven l'escoltarem d'aquí una estona des del fragment, doncs ja l'últim moviment, quan la veu i cobra una potència històrica i transcendent. Per cert, ens queda la segona misteriosa. Maine, 93048-5321 i també el 607-470-305 o bé el fixa't com sona @catmusica.cat. I ara això que us dèiem de Nina Simone i aquest Pecador. Blues, gospel, jazz, peça hipnòtica, ritual espectacular. Sinnerman, Pecador.
3: cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Això és un castell de focs artificials espectacular. Situem-nos en el temps. Estats Units, anys 60, plena lluita pels drets civils. Nina Simone coneixia Zimmerman des de petita, pecador. La seva mare, que era ministra metodista, l'utilitzava en els actes religiosos de la comunitat. Parla d'un pecador que fuig desesperadament el dia del judici final i Nina Simone la transforma. La fugida, l'angoixa, la por, la persecució adquireix una nova dimensió en el context de la comunitat negra dels Estats Units, una experiència d'angoixa, resistència i necessitat de justícia. Una cançó antiga, un nou temps i un significat que torna a canviar, gravada mitjans dels 60 en ple clímax del moviment pels drets civils dels Estats Units.

0: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: I amb tots vosaltres en aquesta transformació del significat de la música al llarg del temps, en la vigília de la Diada, i ara una transformació que Beethoven mai no hauria imaginat. Però abans, la misteriosa 2.
2: Meine...
1: Meine... Per on diríeu que pot anar aquest Maina 93048-5321 o 607-470-305? I això que us dèiem, el geni de Bonn estrena la seva novena sinfonia a Viena el 1824 i, atenció, introdueix una novetat revolucionària. En el quart moviment, la veu humana entra per primera vegada en una sinfonia seva. I no ho fa per explicar una història, sinó per cantar un ideal, la fraternitat entre els homes. Qui li havia de dir que aquella oda a l'alegria acabaria convertint-se en l'himne d'Europa? I el que vindria després?

què me'n dieu d'aquesta apoteosi, per favor? Viena, 7 de maig del 1824, al Teatre de Carnentor, s'estrena aquesta novena de Beethoven. Ell té 54 anys i està pràcticament sord del tot. Dirigeix una obra que ja no pot sentir. Arriba al quart moviment i després de tres moviments purament instrumentals, Beethoven, si costéssim una mica més a la fonètica alemanya, Beethoven introdueix solistes vocals i cor. La música es convertirà en paraula. El text parteix del poema de Friedrich Schiller, L'Oda a l'Alegria, que Beethoven coneixia i volia musicar des de feia molts anys, un cant a la fraternitat, a la unió dels éssers humans, i l'estrena es veu que va ser un èxit total. Quan acaba, el públic esclata en aplaudiments i Beethoven, com que no podia sentir, seguia mirant a l'orquestra i no els podia sentir. I quan acaba el públic, la contralt Caroline Unger, qui segons la tradició l'agafa i el gira cap al públic perquè pugui veure l'ovació general, no? Els mocadors i l'entusiasme de la sala. Beethoven, Beethoven! És que és l'havia de ser entregat, volem un fill teu! I arribant una mica a la paroxisme. Beethoven havia escrit aquella música pensant en la fraternitat humana, però la història encara li tenia reservat un altre significat. El cas és que un segle i mig després, Europa, devastada per dues guerres mundials, buscarà símbols que puguin representar la unió més enllà de les fronteres i de les llengües. I Beethoven, aquesta composició, serà l'escollida. I encara hi haurà una altra transformació. Desembre de 1989, Berlín, cau el mur. Leonard Bernstein dirigeix la novena davant d'un món que acaba de veure com cau un dels grans símbols de la divisió europea i fa un gest carregat de significat. En lloc de cantar allò que hem sentit, Freuden, alegria, els cantants canten Freiheit, Freiheit, llibertat, la mateixa música, però ara ja no barra només alegria. Beethoven no ho podia imaginar.

M'estic emocionant, perdoneu, però és que això és... Bé, en fi, no tinc paraules i m'agrada llegir l'escrit que ens envia la Montse del Barri Gòtic. Diu que bé que s'ho està passant amb la selecció de músiques i li hem demanat que ho digui de viva veu. Diu, no, hi ha molta gent que li fa una mica de cosa d'entrar, d'entrar en directe. Coi, som una orquestra tots plegats, tots componem. Per cert, que passi l'orquestra!

0: hi ha algú entre els oients que hagi interpretat aquesta en una coral? Com ha de ser estar cantant aquests moments allà? Quanta gent hi deu haver interpretant la peça? No t'enrotllis més, Solà, i atén a l'Anna de la Floresta, que vol endevinar la segona misteriosa. Anna, benvinguda.
1: Hola, Xavi. Bona tarda.
0: Molt bé. Havíem parlat mai, tu i jo?
1: Hem parlat, però n'hem parlat per la ràdio.
0: Ah, no? Ah, doncs mira.
1: Hem parlat alguna vegada, però no per la ràdio.
0: Que bé, doncs més misteri encara per mi. Perquè jo vaig pensar en Anna de la Floresta. Però mira, m'agrada molt de sentir-te. I no sé què volies dir, si a part d'endevinar la peça volies afegir-hi algun comentari més?
1: I tant, que vull afegir algun comentari. M'agrada molt el vostre programa i us volia felicitar, perquè de veritat és que és una delícia acabar el dia amb el vostre programa. I sucumbeixo al que ha dit abans l'altre oient, que és bonic perquè en sabeu molt o us ho comenteu molt.
0: Sí.
1: I barregeu molt, seleccioneu molt bé els temes musicals i dona molt de gust escoltar-vos per antena. És bonic el programa.
0: Que bé, que bé. Ens alegra perquè ho fem amb goig, no? I també és un descobriment per nosaltres. No, la veritat és que som bastant aficionats, no especialistes. Però avui, repeteixo, les opcions per endinsar-te en la informació són moltes i treballar en una casa com aquesta encara un goig. Per cert, anem a escoltar un fragmentet molt petit de La Misteriosa. Maina, qui diries que és?
1: Home, jo crec que és una veu bastant inconfundible, que és la Marlene Dietrich.
0: Sí.
1: I cantant Lili Marlene.
0: Sí. The eyes, Lili Marlene. The eyes, Lili Marlene. Sí, de totes, Anna. Que bé. També una cançó que ha traspassat. L'anaves a cantar, potser?
1: No, la penso cantar, no. I menys per antena. No. Pot ser que la canti algun dia per casa, però no per antena.
0: Molt bé, doncs Anna, una abraçada ben gran i quedem pendent per celebrar la teva dedicatòria. M'agradarà saber per on la faràs anar. Molt bé.
1: D'acord.
0: Molts records.
1: Una abraçada molt gran a tot l'equip i moltes gràcies per tot i pel vostre programa.
0: Igualment.
2: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb Segell Solà.
0: Sí, ens agrada molt. Sí, el cor a mi em batega una mica, una miqueta més de pressa. I és que has anat agafant volada, Solà, no tenies adonat, i escolta'm, tu mateix t'has anat excitant. I ara, a les 9 i 7 minuts, recordant que estem en plena transformació del significat de la música, tornem a casa amb una música que ha traspassat el seu origen i el seu sentit. Pau Casals convertiria una antiga cançó de Nadal catalana, anònima, en el cant dels ocells, un símbol de pau, de llibertat i d'exili.

Situem-nos per uns instants a Prada de Conflent, 1940. Comença, de fet, fa poc anys ja la Segona Guerra Mundial. Catalunya, Espanya està destruïda. Pau Casals s'estableix després de l'exili provocat per la Guerra Civil. Decideix que no tornarà a trepitjar Catalunya mentre continuï la repressió franquista i es nega a actuar en aquells països que han reconegut el règim de Franco. Però als escenaris on sí que toca, incorpora un gest que acabarà convertint-se en un ritual. Al final dels concerts interpreta el cant dels ocells, una antiga nadala catalana d'origen tradicional, anònima, que parla del naixement de Jesús i de com els ocells canten per celebrar-ho. Per a Casals, però, ja no és només una cançó de Nadal, és casa seva, la terra que ha deixat enrere. I aquesta petita melodia acabarà traspassant totes les fronteres. 24 d'octubre del 71, Nova York, seu de les Nacions Unides, Pau Casals té 94 anys i rep la medalla de la Pau de les Nacions Unides després del seu discurs, aquell que comença amb les paraules "I am a Catalan", agafa el violoncel i toca el cant dels ocells. Això és Catalunya Música. Fixa't com sona. I de la música que es converteix en símbol de pau a la que es converteix en símbol de resistència, adoptada per altres persones, per altres lluites, per altres generacions. És el cas de Bella Ciao.

0: Marina Rossell, acompanyada de Paco Ibáñez, canta Mustaquí, cançons de la resistència, si s'anomena el disc on hem extret aquest Bella Ciao. Situem-nos a la Itàlia de la Segona Guerra Mundial. Entre el 40 i el 45, Europa viu un dels moments més foscos de la seva història. I és en aquest context que Bella Ciao queda definitivament vinculada a la resistència italiana, adoptant el caràcter de cançó de lluita que encara avui conserva. Cada generació se l'apropia, travessa fronteres, canvia de llengua i de lluita. Bella Ciao ja no és només una cançó italiana de la resistència, és una plantilla per a la protesta. La sèrie, per cert, La Casa de Papel, la recuperava, la convertia en una de les seves senyes d'identitat i la portava a milions de persones que potser mai no l'havien escoltada.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: És un quart de deu, vigília de la Diada i la transformació del significat de la música al llarg del temps. Hi ha una altra manera de canviar de significat quan una cançó travessa les fronteres i acaba sent escoltada i també per aquells que estan a l'altre costat, els oposats. Com pot una cançó nascuda en temps de guerra acabar unint precisament uns i altres? Els soldats que estan lluitant en bàndols contraris.

0: Marlene, Marlene, és que seria per posar, acabar en aquest moment, un plat de carquinyolis amb un parell de gots de moscatell. Escolta'm, això... Situem-nos a Alemanya, 1915, en plena Guerra Mundial. Un jove soldat destinat al front rus escriu un poema a la persona que ha deixat enrere. Das Lied eines jungen Soldaten auf der Bark. La cançó d'un jove... soldat de guàrdia. Més de 20 anys després, el compositor Norbert Schulze hi posa música i la cantant Lale Andersen l'enregistra el 39 i no té èxit. Però arriba la Segona Guerra Mundial i heus aquí que el 1941, després de l'ocupació alemanya de Iugoslàvia, l'emissora militar de Belgrat l'emet cada nit i passa una cosa extraordinària. Els soldats alemanys l'escolten, però també els britànics, també els francesos, i la cançó travessa les trinxeres i les fronteres perquè no parla de victòria, ni de Hitler, ni de pàtria, ni de ideologia. Parla de trobar a faltar algú. Lili Marlene la convertirà en una de les cançons més populars entre la tropa dels dos bàndols, en versions en diferents llengües. I aquí és on la música fa una cosa que sembla impossible en plena guerra. Aconsegueix que l'enemic comparteixi una mateixa cançó. I així arribem al final d'aquesta singladura sobre la transformació del significat de la música al llarg del temps. Però com que tenim el telèfon i les línies obertes i l'Anna atén tots els que ens connecteu, m'encantarà saludar a la Clara de Sant Pere de Torelló, perquè hi vol posar cullerada en un tema d'actualitat. Clara, benvinguda.
1: Hola, Xavier, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, m'ha agradat veure que tens ganes d'aprofitar el programa per recordar que avui ens ha deixat exactament Cristóbal Colón, el fundador de la Fageda.
1: Doncs sí, sí. És una... Bueno, ha estat un d'alta baix, perquè bueno, jo el coneixia una mica en persona, perquè, bueno, per diferents motius, però jo li volia retre aquest homenatge, com perquè hi haurà molts homenatges aquests dies, perquè era una persona, el seu projecte, no sé si el coneixes, sí, el del iogurt de la Fageda, però a més, a part dels iogurts que doncs, donaven feina i donen feina a persones amb malalties mentals i doncs ha cuidat el territori de la Garrotxa d'Olot en aquest sentit. A part d'aquest projecte han nascut altres projectes a la Fundació La Fageda. I un dels projectes és l'Escola Noima, on jo faig de voluntària, i en aquesta escola es dona oportunitat a nois i noies que arriben d'arreu del món amb diferents problemàtiques i amb diferents maneres, no? Nens que han estat escolaritzats i nens que no, nois que no, i se'ls dona doncs, una formació bàsica perquè puguin tirar endavant i puguin ser com tothom, i és això el que volia en Cristóbal, no? I, bueno, jo crec que es mereix, bueno, segur que sortiran molts homenatges, però tenia ganes de... doncs, jo què sé, de dedicar-li una petita cançó com a persona humana com per tenir en compte aquesta humanitat d'ell, no? Sobretot aquesta gran humanitat.
0: El fundador de la cooperativa La Fageda, als 77 anys, Cristóbal Colón, sí, ens ha deixat psicòleg, empresari, va fundar La Fageda el 82, donant feina a 14 interns de l'Hospital Psiquiàtric i ara ja té més de 500 treballadors. I la Clara hi col·labora i ha tingut ganes d'enviar el condol a la seva família i agrair tot el que ha fet aquesta persona amb una llavor que segueix donant molts fruits. Doncs, Clara, has triat El País Petit per recordar-lo amb Lluís Llach.
1: Sí, sí, perquè jo crec que ell ha lluitat molt per aquest territori que és el de la Garrotxa, el d'Olot, i jo crec que sense ell segurament no estaríem d'una altra manera. Vull dir que és una manera de tenir-li en compte, no?, aquest lluitar per aquest territori que, i per aquestes persones que han vingut aquí. I com demà també és la Diada de Catalunya, doncs El País Petit és tan tendre que he pensat que podria ser bonic.
0: Ens sumem al condol. Clara, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Xavier. Moltes gràcies.

0: Des d'aquí també ens sumem al condol que pugui viure qualsevol dels nostres oients a partir de la pèrdua d'algun familiar, un amic, perquè aquesta és la realitat, de la mateixa manera que hi ha vida, hi ha mort. I dit això, arriba...
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta li posarà la Maria Rosa de Sant Cugat, que és guanyadora de la misteriosa encertant aquest tango que escoltem, Por una cabeza, de Gardel, i que avui gaudirà del premi amb una dedicatòria. Maria Rosa, benvinguda.
2: Hola, bona tarda. Escolta, els condols pel senyor Colom de la Fageda. Hi vaig estar l'any passat. És una gran obra la que va fer aquell home allà.
0: Veus?
2: Sí, sí.
0: Has meditat bé aquí fer-li la dedicatòria i al final...
2: Doncs mira, tu... és que tu em vas dir, oi, perquè no serà pas en el
0: Pedro Sánchez.
2: Però és que no, però és que a mi molt cap em barrinava fer-ne una a la senyora Ayuso, que li tinc un amor, una cosa. I jo li dic la Menegilda. La Menegilda és el tango aquell de la Gran Via.
0: Sí.
2: Que és el tango de la Menegilda, que com és molt xulapona, doncs ella és molt xulapa, doncs el tenia al cap i li vaig fer, sí, li vaig fer. I li dedico a la senyora, perquè allà, además, ella és una xica de servir al pueblo madrileño, clar, evidentment, faltaria més, oi? I se serveix ella també de pas.
0: Ja has agafat la peça i l'has transformada.
2: Exacte, he fet jo una versió, mira tu.
0: T'estem escoltant.
2: Doncs diu... Pobre Isa, lo que tiene que sufrir, esos rojos no la dejan bien servir, pues si no la permiten por chamberí ir a brujulear. ¿Cómo encontrar albergue una gatita tan peculiar? En el Pepe aterrizó, la gachi por abajo empezó, tropezó, basculó, pero de cuatro patas cayó. Pero viendo que medrosa no podría prosperar, consultó con su gran ego y al punto le dijo, has de especular, has de especular. Salió tan mañosa que al cabo de un tiempo tenía un piso alto y ahorraba un parné. A nada que ustedes discurran un poco y han adivinado o se han enterado de dónde saldría la tela. Y pa' tanto suflé, ella sola no podía manejar y en su ayuda vino el sibilino mar, que con perversa pluma de epitetos proveró y que le sobra encono para regodearse en lo catalán. Con turbios afaires su novio un buen día la puso en hombrete, qué incomodidad, pero se maneja con su chulapismo, a sus fans trae lelos y la adoran sin tino. Y aquí, chao pescao, ya está.
0: Molt bé, molt bé.
2: No sé, escolta, perdoneu, però escolta, si fumo algun gall, el podeu voler que
0: no,
2: es fa,
0: tot que tinc, hi ha molta llicència poètica aquí.
2: Home, sí que llicència poètica, sí.
0: El tango de la Menegilda.
2: De la Menegilda, és que jo li dic la Menegilda en aquesta, és que és molt xulapa, sí, sí. Bé, la de gatita ve perquè els hi diuen gatos en els madrilenyos,
0: sí,
2: oi?
0: Sí, sí.
2: I suposo que s'entén la del mar és pel senyor Rodríguez, que abans li deien mar, sí.
0: Gràcies pel teu temps i talent,
2: vinga,
0: Maria Rosa.
2: A vosaltres.
0: Una abraçada.
2: Vinga, una abraçada. Adéu,
0: ens acomiadem amb aquest tango de la Menegilda que explica la vida del personal de servei en una casa pudiente madrilenya. Estem parlant de finals del XIX. Amb Victòria dels Àngels, amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Rafael Frubeck de Burgos. I en nom de tot l'equip, moltíssimes gràcies. Us esperem dilluns a partir de les 8. Fixa't com sona.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del Festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. Larry Goldings va crear el seu trio amb el guitarrista Peter Bernstein i el bateria Bill Stewart l'any 92. La banda s'ha mantingut des d'aleshores activa i de manera estable, més de 35 anys en els quals han dotat el trio amb orgue d'un so contemporani i n'han eixamplat el repertori amb originals i versions. La nova intriga de música que han publicat aquest estiu n'és una bona mostra. És l'àlbum Rhombus, que avui guia la sessió. Benvinguts.

El Larry Goldings Trio, que ha trobat el catàleg de Keith Jarrett aquesta balada Everything That Lives Laments per fer-ne la versió que sentíem i que trobem al seu nou àlbum, Rhombus, on recullen el qual i visiten compositors que admiren amb Wayne Shorter encapçalant la llista.

Penélope, l'original de Wayne Shorter, transformat per Larry Goldings, Peter Bernstein i Bill Stewart. Música de l'àlbum Rhombus, la nova entrega discogràfica d'aquesta formació que el 2022 celebrava el seu 30è aniversari amb el recull Perpetual Pendulum, en el qual també hi visitaven referents com ara Django Reinhardt.

Peter Bernstein lluint-se en aquest homenatge a Django Reinhardt, en trio amb Larry Goldings, el Hammond B3 i Bill Stewart a la bateria. La parella Burt Bacharach, Hal David, també es troben a la llista d'autors de cançons predilectes del trio que estem sentint avui.

This Guy's in Love with You, la cançó del compositor Burt Bacharach i del lletrista Hal David, que Larry Goldings, Bill Stewart i Peter Bernstein van incloure a l'àlbum Sweet Science, un treball inspirat en la passió compartida per la ciència-ficció. Un altre dels seus reculls a Toy Tunes, del 2018, hi barrejaven temes originals amb visites a altres compositors admirats, com ara Carla Bley, que és l'autora d'aquest And Now the Queen.

visita primer a Carla Bley amb And Now the Queen, de Goldings, Bernstein i Stewart, que després tocaven un tema de Wayne Shorter, el que posava nom a l'àlbum que el trio va publicar el 2018, Toy Tunes. Tres músics d'una mateixa generació, Larry Goldings, Peter Bernstein i Bill Stewart, que des del 1992 comparteixen experiències en aquesta banda que han convertit en un dels trios amb orgue més interessants de la història del jazz. El sentim ara amb aires brasilers.

Luisa, una cançó original d'Antonio Carlos Jobim, d'un altre dels compositors de capçalera de Larry Golding, Peter Bernstein i Bill Stewart. Tots tres són també d'autors d'Horace Silver.

La balada Peace Cora Silver va estrenar el 1959 i que s'ha convertit en un dels temes més populars del pianista. Larry Goldings, Peter Bernstein i Bill Stewart també l'han incorporat al seu repertori. Marxarem amb una altra d'aquestes visites als referents de Goldings, Bernstein i Stewart, Randy Weston. Us deixo volant amb el High Fly. Fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La música de Sergei Rachmaninov és la que podreu sentir tot seguit a la nostra sintonia, el concert per a piano i orquestra número 1 en la tonalitat de fa sostingut menor, l'opus 1 del compositor rus que us oferim en una gravació que el 1955 en va fer el pianista Sviatoslav Richter al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de la Unió Soviètica, dirigits per Kurt Sanderling.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 1 en fa sostingut menor de Sergei Rachmaninov. Sviatoslav Richter, al piano, i l'Orquestra Simfònica de la Unió Soviètica, amb Kurt Sanderling al capdavant, n'interpretaven aquesta versió gravada el 1955.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia concertant per a flauta, oboè, trompa i fagot i orquestra en mi bemoll major Kühel 297B que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1778. Sentim-ne la versió de Susanne Kaiser, flauta, en Katrin Brüggemann, oboè, Erwin Wieringa, trompa i Javier Zafra, fagot, amb l'Orquestra Barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von der Goltz.

S'acaba aquí la sinfonia concertant per a flauta, oboè, trompa, fagot i orquestra en mi bemoll major, Kehl 297B, de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem Susanna Kaiser, flauta, Ann-Kathrin Brueggemann, oboè, Erwin Wieringa, trompa i Javier Zafra, fagot, amb l'Orquestra Barroca de Friburg i sota la direcció de Gottfried von der Goltz.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us acompanyem tot seguit amb música de cambra d'Antonín Dvořák. Sentirem el seu quartet en piano en mi bemoll major, opus 87, interpretat per Elena Sukarova-Weise, al piano, i el quartet Blach.

0: La pianista Elena Sukarova-Weise i el quartet Vlach interpretaven el quartet en piano en mi bemoll major, opus 87, d'Antonín Dvořák.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Del compositor finlandès Jan Sibelius, us convidem a sentir ara la sinfonia número 1 en mi menor, opus 39, interpretada per la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.